0: El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
1: Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto, és un plaer estar amb tots vosaltres. I avui volem parlar de molts temes ben diferents també entre ells. Ho farem amb els nostres companys José Miguel Cruz, Sergi Tor i Yolanda Bernal. I els temes que hem tractat al llarg d'aquesta setmana, com no podia ser d'una altra manera, doncs hem de començar parlant del antivirus.
2: Doncs bé, la por i l'espant ja estan servits. Ja estan servits en funció de què? Ja m'he trobat amb alguna persona que no parla d'histèria, però sí parlaré d'una mica d'aixecar les orelles. Em estic referint amb el tema del creuer que porta a bord doncs, el virus de l'antivirus. L'antivirus que, a més, és la variant andina, que és la que la contagiosa pels éssers humans, en aquest cas. L'antivirus és un virus ja conegut, en aquest cas està la versió andina, que és la que està en aquest vaixell que s'està contagiant entre humans, i després està l'altra variant, que es dona molt a Europa, que ja la cosa doncs, és més, no és tan freqüent que es contagi en humans. Bàsicament, el cas és que el vaixell atracarà les Canàries, amb tota la polèmica que això està despertant per una qüestió que és el fantasma de les Navidades passades. Recordem la pandèmia del coronavirus, de la Covid, que ens va venir con uno o dos casos i va resultar que van confinar tot el planeta. Amb això, què passarà? De fet, quan veus que Cabo Verde diu no los queremos aquí, quan veus que aquest avió que s'ha variat, que anava medicalitzat amb pacients, té una avaria i no el deixen aterrar al Marroc perquè diu no los queremos aquí, i aterra a Espanya, i bé, han traslladat el que hi havia a l'avió, ja està a Amsterdam, que tenia símptomes de l'antivirus. Clar, dius, quan aquests països fan això, per què el nostre ho rep? Què està passant? A quin risc ens estem enfrontant? Què fa aquest bitxo? En parlem d'això, intentem treure l'aigua clara amb el senyor Luis Franco, que és professor dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC. Luis, bon dia, benvingut.
3: Bon dia.
2: Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Luis. Escolta'm, la pregunta que segurament tots estan fent. Estem en portes d'una nova possible pandèmia?
3: No estem davant d'una possible pandèmia, però sí que estem davant d'un virus perillós que ens obliga a fer les coses bé. Ens obliga a fer les coses bé no per evitar una pandèmia mundial, sinó per evitar tenir casos nous. Bé, al final no és un virus molt, molt contagiós, però és un virus molt mortal. I si el personal del port o el personal sanitari que té aquestes persones s'infecta perquè no s'han fet les coses bé, la probabilitat de morir-se és quasi la meitat.
2: Ostres!
3: Llavors, s'han de fer les coses bé, sí.
2: És un virus, deies que no és molt contagiós. Clar, estem acostumats, quan parlàvem del coronavirus i de la Covid, que possiblement aquesta comparació és la que està espantant més a les persones, estàvem parlant d'un virus molt contagiós per aire. La Covid era una cosa que admiraven fixament i ja estaves contagiat. Era una cosa al·lucinant i que, a més, mutava amb una rapidesa al·lucinant. Estem davant d'un cas similar. Com funciona aquest virus?
3: No, és un virus molt diferent. A més, és un virus que en si li costa sobreviure a l'aire. És un virus que, bueno, ja has mencionat abans que hi ha dues variants, que hi ha la variant de l'antic món, del vell món, que és Europa i Àsia, i la variant del nou món, que és la variant americana, i es comporten molt, molt diferents. La variant antiga, que és la que tenim aquí a Europa, infecta més els vasos sanguinis que estan als ronyons, i llavors provoca una malaltia molt diferent, que és una febre hemorràgica amb problema amb afectació renal, i tot i que sembli molt, molt més perillosa, té menys mortalitat també.
2: D'acord.
3: I el virus que s'ha trobat ara, que és la variant andina, que això ja té confirmació oficial des d'ahir, és una variant que infecta els vasos sanguinis també, però més de la zona dels pulmons i de la via aèria. Llavors això fa que, com que està a la via aèria del pacient, sigui més fàcil que ho pugui contagiar una altra persona, perquè tossint, respirant, etc., pot emetre unes petites gotetes, que aquestes gotes poden portar el virus i llavors és fàcil que es contagi de persona a persona.
2: Llavors, d'entrada, serien, suposo que davant d'un virus així serien mascaretes per evitar tot això, suposo, això per començar, perquè la via aèria sembla que no és el seu què. Llavors, quines possibilitats hi ha de contagiar-te amb aquest virus? O sigui, què has de fer per contagiar-te?
3: Bé, la transmissió no és tan complicada. De fet, estem davant d'uns casos que així ens indiquen. O sigui, tenim un vaixell on s'han contagiat persones a dins del vaixell i es creu que el contagi inicial no va ser dins del vaixell, sinó que va ser a la Patagònia. El van pujar la persona infectada i aquesta persona va contagiar a les persones com més del seu entorn, com per exemple la seva dona, però també va contagiar el metge que els va atendre. Llavors, això ens fa reflexionar sobre que, bueno, a l'hora d'atendre aquestes persones que estan arribant al vaixell, doncs s'han de prendre mesures d'aïllament perquè el personal sanitari doncs, pot estar en risc.
2: Una de les qüestions, Lluís, que he llegit o que s'explica sobre aquest virus, que té un període d'incubació molt llarg. No és com la Covid, que quan donava acte de presència era ràpid, com un refredat, o això, sinó que aquest virus igual triga entre una i vuit setmanes en començar a donar símptomes. Clar, això possiblement el fa més difícil de detectar o saber si t'has contagiat o no.
3: Sí, sí, totalment. El virus té un període d'incubació que, bueno, el màxim seria, el màxim registrat són unes 8 setmanes, el normal és entre 1 i 5, i estem parlant de més d'un mes. Llavors, això fa que ara mateix, segurament hi ha alguns casos que encara no hem detectat. I això, bueno, ara sembla que sí que s'han posat les piles i estan intentant fer les coses millor, però fins ara no s'han fet bé. Llavors, tenim casos com el primer pacient que es va morir, que la seva dona, malalta, després de morir el seu marit, va agafar un avió i va volar a Johannesburgo. Un avió comercial sense cap tipus d'aïllament. I ja tenim un cas positiu a dintre d'aquell avió. Llavors, clar, veurem casos encara perquè el temps d'incubació és llarg i perquè fins ara no s'ha actuat amb decisió a l'hora de fer els aïllaments. Per tant, encara ens queden uns quants casos per veure. Sí, sí.
2: El que entenc, Lluís, i que ja tenim experiències d'altres, de la pandèmia, bàsicament, sembla que és un virus més, almenys el contagi, sembla més fàcil de controlar si es prenen les coses com s'han de fer.
3: Sí, sí, sí, és més fàcil de controlar perquè no és un virus que... O sigui, al final hi ha una taxa, que és la taxa que mesura el nombre de persones que una persona malalta pot infectar. Llavors, aquesta taxa en aquest virus és molt baixa perquè tot i transmetre's per via aèria, per aquestes petites gotes respiratòries, no és tan eficient a l'hora de contagiar-se com ho podia ser el Covid. Llavors, no hi ha tanta possibilitat de que es contagi. De moment, aquesta persona sembla que ha infectat a una persona a l'avió, però si estiguéssim parlant del Covid, doncs segurament hauria infectat ja més de 10 persones. Doncs aquesta taxa és la que ens facilita controlar-lo.
2: D'acord, jo entenc i suposo que la part lògica seria posar en quarantena tot el vaixell fins que es comprovi que no hi ha cap contagiat més.
3: Sí, clar, això seria l'ideal. No per evitar una pandèmia mundial, perquè ja sabem que el virus, a ser menys contagiós, no té tant de potencial com per causar una pandèmia de les magnituds del Covid, però sí per evitar nous casos, perquè al final recordem que de cada persona, de cada 10 persones que l'agafin, 5 es moriran, 4, 5. Mm-hmm. Això fa que haguem d'anar en compte, no?, i evitar els contagis al màxim. L'ideal seria aïllar aquestes persones, bueno, aïllar-les, fer una quarantena, per assegurar-nos que d'aquí a unes setmanes no presentin símptomes. Però sembla que tampoc s'està per la labor, perquè bueno, ara hi ha notícies de que potser l'aïllament era voluntari. Bueno, un aïllament voluntari d'un mes i pico no el farà ningú, si no els posem mitjans.
2: Malament, correcte, sí, malament. Sí. Senyor Lluís Franco, professor dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC, escolta'm, gràcies per aquests 5 cèntims i tant de bo aquesta vegada sigui la darrera que parlem tu i jo per parlar d'aquest virus perquè sigui només aquesta anècdota i ja està. Tant de bo sigui
3: així. Sí, esperem que sí, esperem que sí.
2: Una abraçada forta, Lluís, gràcies.
3: Igualment.
4: I parlem ara amb la doctora Luciana Pons Muzzo per entendre una mica millor doncs, què és això de l'antivirus i fins a quin punt pot ser perillós i com es contagia. Què tal, doctora Pons? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, muy bien, muchas gracias.
4: Bueno, a ver, es un virus poco frecuente en España, de hecho seguramente mucha gente lo ha descubierto ahora, ¿no?, a raíz de lo que está pasando con este crucero. ¿Qué es el hantavirus? ¿Cómo se transmite? Empecemos por aquí.
5: Exactamente, es un virus bastante infrecuente en España, el que se sabe, bueno, se sabe poco porque no hay casos acá de forma común, pero es un virus que se transmite principalmente por roedores, por contacto con roedores. Entonces, hay dos cepas de este virus que son las más conocidas. La primera es la de los Andes, que es la más peligrosa y la más letal porque causa una mayor mortalidad, donde se ha visto por publicaciones previas de casos que puede excepcionalmente haber transmisión entre personas, pero tiene que ser un contacto muy estrecho y muy prolongado. Mm. Y como menciono, esto es excepcional. Y hay otra cepa más, que es la europea, que es más prevalente en el centro, este y norte de Europa, donde solamente se ha descrito transmisión entre roedores y personas y los síntomas son más leves comparando con la cepa de los Andes. Entonces, después del contacto con el roedor y con el virus, la incubación de este virus puede demorar entre 2 a 8 semanas. Uh-huh. Y los síntomas que se van a presentar va a depender de la carga viral y la respuesta inmune de la persona afectada.
4: Claro, porque una persona que se infecta, yo no sé si hay casos en que pueden ser asintomáticas o puede presentar cuadros más graves. Y esto, como usted apuntaba, puede depender de la edad, de si hay patologías crónicas, como ya vimos con la COVID, ¿no? En el caso del hantavirus, creo que la mortalidad puede llegar al 40%, pero ¿cuáles son estos factores que pueden complicar la evolución de lo que empieza siendo, ¿no?, como una gripe?
5: Sí, en el último reporte de la cepa de los Andes, que es la letalidad calculada en el año 2025, la letalidad ha llegado al 26%. Los factores del huésped que pueden empeorar o mostrar una peor respuesta al virus es la respuesta inmune, o sea, personas que estén inmunocomprometidas, que sean mayores, que su cuerpo no responda bien o no se defienda bien contra el virus. Y además una carga viral, porque a mayor carga viral el virus se va a replicar en mayor cantidad y la respuesta del huésped va a ser se va a ver mucho más afectada.
4: Yo no sé qué es más viable, doctora, si que el origen del brote está en el propio barco o en alguna de las excursiones que ha hecho el pasaje o que alguno de los viajeros ya subieran al crucero infectados.
5: Vale, en relación a esto hay varias teorías. La primera es de que las personas se han infectado en tierra, porque uh-huh. este crucero incluía muchas expediciones en tierra, en lugares, rurales. Entonces, la primera teoría es que se pueden haber contagiado ahí. La segunda es que una persona se ha contagiado en tierra y que el contacto después ha sido entre personas, pero como digo, el contagio entre personas de este virus es excepcional. Esta teoría tiene un poco más de fundamento porque las dos primeras personas que se contagiaron y fallecieron eran pareja. Entonces uh-huh. se piensa de que haya habido una transmisión mucho más directa y prolongada y por eso es que la respuesta al virus ha sido tan mala. Después hay otra teoría más, que es que en el barco pueden haber habido roedores. Esto ya ha sido descartado desde la tripulación del crucero. Uh-huh. Y otra, la cuarta teoría sería de que han habido elementos contaminados dentro del barco, como pueden ser latas de refrescos uh-huh. o de comida. Uh-huh. Y por ahí también se ha producido la transmisión.
4: Uh-huh. Bueno, esto ya se irá viendo, todavía hay mucha desinformación al respecto. Uh-huh. Los contagios de humano a humano, como decía, son poco probables, pero no se pueden descartar del todo.
5: Exactamente, son excepcionales. Actualmente se está descartando que la cepa del virus en el barco, o sea, la cepa de los Andes, que es donde han habido reportes de contagio entre personas.
4: El crucero, hay que recordar que salió de la región de Ushuaia, en Argentina, donde el año pasado murieron 28 personas, creo, por hantavirus, y hace unas semanas además se decretó una alerta sanitaria. ¿Esto podría tener alguna relación?
5: Sí, exactamente. Y eso va también con la primera teoría de que el contagio de las personas ha sido en tierra.
4: ¿Y qué se tendría que hacer ahora mismo con este crucero?
5: Bueno, ahora lo que se está haciendo, porque también ha habido mucha información, especialmente hoy día, es de que, los siguientes pasos es que la OMS esta tarde va a llevar un grupo de epidemiólogos para evaluar el riesgo que hay en el barco, porque recordemos que si bien han habido 3 fallecidos, uh-huh. en total han habido 7 contagios. Entonces, hay una persona que está en UCI actualmente, que ya fue trasladada hace varios días a tierra, y hay 3 personas más contagiadas que estaban en el barco, que estaban aisladas y se están trasladando también a tierra para recibir los cuidados médicos apropiados, a pesar de que, bueno, estaban en el barco porque los síntomas que tenían no eran graves. Uh-huh. Entonces, estas personas se van a trasladar fuera del barco y lo que se va a hacer es que un grupo de epidemiólogos va a entrar al barco a medir el riesgo que hay dentro de las personas que están ahí, que ya se encuentran aisladas y se están llevando además las medidas de prevención y aislamiento necesarias. Uh-huh. Después de esta evaluación van a salir un informe y según este informe se va a decidir qué hacer. Sanidad, el último comunicado que ha expuesto es de que prefieren de que el barco vaya directamente a Países Bajos, de donde es la bandera. Uh-huh. La OMS planteaba inicialmente que este vaya a Canarias, pero sí, va a depender mucho de este informe, uh-huh, que salga, que se va a decidir. Entonces las decisiones se están tomando un poco sobre la evidencia que vamos teniendo en temas epidemiológicos y de vigilancia de salud.
4: Uh-huh. ¿Y hay motivos ahora mismo para la alarma, doctora?
5: ¿En la población general te refieres?
4: Sí, sí, pero no. Claro, hay temor donde llegue este barco, donde desembarque este pasaje. Bueno, hay un poco, cuando se habla de brotes, de virus, después de lo que ya vivimos con el COVID, pues siempre genera un poco de inquietud.
5: Siempre hay un poco de inquietud, es verdad, pero rigurosamente hablando no hay un riesgo para la población donde el barco, bueno, termine... Uh-huh. aparcando. Uh-huh. Esto es porque, como dije, la transmisión entre personas es excepcional y requiere un contacto muy prolongado y muy estrecho para que se pueda dar. Además, cuando el barco llegue a puerto, van a tomarse medidas de vigilancia con las personas que han estado ahí, porque no sé si lo he mencionado, pero el periodo de incubación es muy largo, entre 2 a 8 semanas, entonces van a llevarse a cabo medidas de vigilancia con quienes hayan podido estar en contacto con el virus para evitar transmisión entre personas. Entonces, en términos generales, no habría un riesgo para la población del puerto donde llegue.
4: Perfecto, pues estaremos muy pendientes de cómo evoluciona este brote de antivirus y sus consecuencias. Doctora Luciana Pons, mucho gracias por habernos atendido en la linterna de COPE Cataluña y Andorra.
5: Muchas gracias.
4: Gracias, buenas tardes.
5: Buenas tardes.
2: Bé, tots estem seguint... certa preocupació el que està passant en aquest creuer amb aquest brot de virus, d'antivirus, en aquest cas, malauradament, amb 3 morts, persones contagiades i precisament el metge del vaixell és el que està pitjor en aquest cas, més greu, no? Hi ha preocupació per la seva escala ara mateix a Canàries, va cap a Canàries, on doncs els donarà més assistència. Com passen aquestes coses, cap país vol que toqui el seu port. Ja això suposo que jo veuré, imagino la desesperació de la gent que està a bord. Ara, quan passen aquestes coses, l'assegurança entra? Què entra aquí? Com funciona? Quina cobertura hi ha quan passen coses com aquesta, que són coses molt excepcionals, no és gaire habitual que hi hagi un brot de... En aquest cas parlem d'antivirus o de qualsevol altre tipus de virus dins d'un vaixell d'aquestes característiques. En parlem amb el senyor Josep Maria Galilea. El senyor Josep Maria Galilea és president del grup Galilea i, a més, expert en assegurances, que en farà 5 cèntims del tema. Josep Maria, bon dia, benvingut.
6: Molt bon dia i bona hora.
2: Gràcies per atendre'ns, Josep Maria.
6: Bé, no, més.
2: Quan passen coses com aquestes tan excepcionals, com entra o què cobreix l'assegurança? Cap on va tot això? Com funciona?
6: L'assegurança d'assistència en viatge et cobreix qualsevol incidència que t'ocorri estant amb el viatge que has declarat i que s'ha assegurat. D'acord. Tant si és un fet així col·lectiu i imprevist com si és un fet individual, que tens un accident, caus d'una bicicleta o d'un cotxe o el que sigui, o agafes tu una malaltia. I la gran diferència que hi ha respecte amb algunes altres assegurances i tal és que és assistència, o sigui, és una assistència. O sigui, en aquest cas, les persones que estiguin en aquest vaixell, que tinguin l'assegurança d'assistència, no és allò que dius, t'espaviles i quan arribis ja et pagaran la factura de les despeses que he tingut. No, que té tothom un número d'emergència, truques aquest número i els serveis de la companyia són els que ho munten tot. Parlen amb les autoritats, amb les no autoritats, en aquest cas, bueno, tindrien que parlar amb el metge del vaixell, que sembla ser que no pot ser.
2: No, està bastant malament, el pobre, en aquest
6: cas. És un tema d'absoluta assistència. O sigui, truques aquest número i dius, estic aquí i em passa això. Pot ser tant, m'han robat la cartera i m'he quedat sense documentació, m'he agafat una malaltia, què faig? Llavors ells són els que et guien, vagi a aquest hospital, vagi a l'altre, faci això, el passarà buscant ambulància, etcètera, etcètera. I en aquest cas, lògicament, es tindrien que posar o s'han posat en contacte amb el vaixell per aviar, i amb les autoritats, perquè això és un tema ja suficientment complicat sí. que s'ha de coordinar amb l'autoritat pública, això està claríssim.
2: Josep Maria, però quan parlem no d'un cas o d'una qüestió individual, que parlem d'una qüestió de que afecta a tot un vaixell, a tot el passatge, la companyia del vaixell, la que s'encarrega, ha de tenir una assegurança per aquest tipus de coses també, que cobriria, a part de la que tu puguis fer, això també hauria d'existir per cobrir totes aquestes coses?
6: Mira, primer el que tindríem que veure és si és culpa del vaixell que hagi passat això o no. Uh-huh. Podria ser, eh? Amb la qual llavors seria la pòlissa de responsabilitat civil del vaixell que tindria que després atendre tots aquests casos. També pot ser que al contractar el creuer, quan tu pagues el creuer, automàticament ja paguis també una assegurança de viatge.
2: D'acord.
6: Que te l'organitzi el propi creuer. Però en qualsevol cas, el servei te'l donarà sempre una companyia asseguradora.
2: D'acord. Sembla en principi queda per confirmar-ho, que la qüestió no seria culpa del vaixell, sinó d'unes excursions que es van fer sí. per la manera, en el moment, no? Sí. Llavors, tot aquest tipus de qüestions estarien absolutament cobertes, en principi. Estarien previstes, no?
6: Sí, exacte. Sí. Si tens una assegurança de viatge...
2: Però per defecte, em refereixo per defecte. O sigui, tu entres al vaixell, signes una cobertura i tot això... estaria previst, estaria en cas de que tinguis un virus d'aquests
6: no, sí, estranys. Sí, però vull dir, aquí pot ser, sí, però són dues situacions. Una, que tu tinguis la teva pòlissa individual.
2: D'acord.
6: I que l'hagis contractat, que a vegades va penjada de la pòlissa d'assistència metge. O sigui, tens la pòlissa habitual, la mútua que tens habitual, que ja té una extensió per viatges, vale? Això pot ser. L'altre pot ser que quan et venguin el bitllet ja del creuer, ja t'incloguin una assegurança.
2: D'acord.
6: Però en qualsevol cas, el millor en qualsevol cas és tenir la teva assegurança pròpia i privada, amb la qual tens una targeteta amb el número d'urgència, que quan tinguis alguna cosa, truques i allà t'envien un metge, t'envien un assistent, et venen a recollir amb avió, en fi.
2: El
6: servei d'assistència en viatge funciona d'autèntica meravella.
2: I que cobreixin les despeses en cas que et posis malalt a bord d'un vaixell, perquè després la factura del vaixell no acostuma a ser barata.
6: Ah, exactament. O bueno, quan s'ha de fer algun trasllat amb avió, que els avions medicalitzats tampoc són barats.
2: No, gens baratos. Doncs,
6: exacte.
2: Senyor Josep Maria Galilea, president del grup Galilea i expert en assegurances, escolta'm, gràcies per la xerrada i aquests 5 cèntims, molt amable.
6: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Vinga, una abraçada. Adéu.
4: El 66% dels ciutadans reconeix que ha canviat les seves rutines d'higiene dental amb la informació que troben a internet o a les xarxes socials. És una tendència especialment significativa entre els més joves. De fet, el 35% admet que les xarxes socials influeixen molt en la seva percepció sobre salut bucodental. Són dades que recull un estudi que es va fer just fa un any i que no han millorat precisament. Estan circulant per les xarxes trucs virals que són molt perillosos, que poden tenir conseqüències irreversibles, i això doncs ha portat al Consell General de Dentistes a alertar del perill d'aquestes

0: al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
1: La integració a la societat de les persones que tenen discapacitat intel·lectual és importantíssima i avui volem parlar d'un projecte de Terrassa. Ho fem aquí al matí del cap de setmana.
2: Parlem d'integració i això, afortunadament, conforme passen els anys, cada cop la sensibilitat i la consciència és cada cop més elevada i cada cop més té un pes important. I és una qüestió d'orgull de fer-ho i fer-ho bé, a més, com ho estan fent a la Factoria Social de Terrassa, conforme aquesta integració al món laboral de persones amb discapacitat intel·lectual, per exemple, i d'altres històries. És que ho fan, a més, ho estan fent bastant bé. I, a més, en parlem amb ells. I en parlem, precisament, amb dues persones que estan en aquest curs. És la Cristina Quiñones i l'Eduardo Pareja. Cristina, Eduardo, buenos días, ¿cómo estáis?
3: Buenos días.
4: Hola, buenos días.
2: Bienvenido. Voy a empezar por Cristina y también por los dos voy a empezar. Cristina, ¿qué es lo que a mí te ha gustado del curso?
4: Porque es práctico y así lo entendemos mejor y aprendemos más.
2: Ah, ¿y a ti, Eduardo?
3: Lo mismo, nos enseñan los educadores.
2: Ajá.
3: Y aprendemos más.
2: Eduardo, ¿qué has aprendido ahora? ¿Qué cosa nueva has aprendido que antes no sabías?
3: Con montar piezas, con el potro y cosas nuevas que ha montado aquí la FAC.
2: Ajá. ¿Y tú, Cristina?
4: Pues también, bueno, también con herramientas de manuales, ¿sí?, y eléctricas.
2: Ajá. Oye, Cristina, ¿y qué trabajo haces ahora exactamente?
4: Entrada a la moneda.
2: Ajá. ¿Y tú, Eduardo?
3: No, yo, baterías, montando baterías con el potro, montando baterías y ayudo a mis compañeros.
2: Sí.
3: Y un poquito de todo hago yo.
2: Un poquito de todo. Estáis ahí los dos que hacéis un poquito de todo. Muy bien.
3: Sí, bueno, sí.
2: Yo no sé, yo os voy a hacer una pregunta. Si ahora hacéis un poco de memoria, ¿qué es lo más difícil que ha sido? O sea, ¿qué ha sido lo más difícil para aprender, Eduardo?
3: A lo primero me cuesta, pero un momento, tengo aquí los monitores que me ayudan y gracias a ellos ya sé más trabajar.
2: Ajá.
3: Me ayudan.
2: ¿Y tú, Cristina, qué ha sido lo más difícil de aprender?
4: El base conector.
2: ¿El base conector? ¿Qué es el base conector? Explícame.
4: Es un aparato para conectar los cables. Ajá. Bueno, yo tengo que cambiar unos tornillos.
2: ¿Sí?
4: Cambiar de unos dorados a unos plateados. Yo tengo que hacer esa faena, pero eso sirve para los cables.
2: Ajá,
4: y
2: para ir conectando, para conectar. Sí. Ajá. Y Cristina, ¿qué es lo que te sale mejor de todo esto? ¿En qué dices, oh, esto perfecto, me sale perfecto? ¿Qué es?
4: Las placas de lentes.
2: Ah, muy bien. ¿Y tú, Eduardo?
3: A mí prácticamente sé hacerlo todo yo, prácticamente.
2: Ajá. Eduardo, ¿en qué has cambiado desde que has hecho la formación?
3: ¿La formación? Porque ha venido una faena nueva y me ha cambiado la cabeza.
2: ¿Ah, sí?
3: Sí, porque le he puesto más interés.
2: Ah, de acuerdo.
3: A la faena.
2: Ajá.
3: Y gracias a los educadores he aprendido más.
2: No, y además veo que os sentís muy acompañados, ¿no?, en el trabajo, o sea que muy bien.
3: Sí,
2: ¿no?
3: Sí. Y le ayudan mucho.
2: Claro.
3: Gracias a ellos, tenemos una oportunidad.
2: Y gracias a
3: estas empresas, ¿sí?, gracias, que llaman faena.
2: Ajá. Bueno, y tú, Cristina, ¿en qué has cambiado desde que has hecho la formación?
4: Pues mejora tu autoestima.
2: Ajá.
4: Y cosas que creía que no sabía, pues más y bueno, y también más confianza y
2: vamos, os sentir mejor con vosotros mismos, supongo.
4: Sí.
2: Esto sería tú también, Eduardo. ¿Perdona?
3: Esto como una familia.
2: Ah, como una familia. Eso es sí, bueno, sí, ¿no? Sí. Eso está muy bien, porque está esa piña ahí y os sentís mejor con vosotros mismos. Muy
4: sí.
2: bien.
4: Sí.
2: Oye, y me si... Y ahora, a ¿los dos os gustaría aprender cosas, más cosas todavía o no?
3: Sí.
4: Sí, sí, claro.
2: Sí.
4: Sí.
2: Pues, Cristina Quiñones, Eduardo Pareja, oye, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo muy grande.
3: Igualmente, ¿eh?
4: Gracias.
3: A vosotros.
5: Què aporta aquest programa que no tenien abans les persones participants?
6: Doncs és un programa de formació on hem realitzat més de 900 hores en total a 30 persones amb discapacitat intel·lectual. Totes elles són persones ja treballadores amb més de 10 i 20 anys d'experiència en el món laboral i el que aporta és precisament aquesta formació contínua de persones que ja fa molts anys que estan en el mercat de treball i pels canvis continuats de l'entorn laboral, doncs va arribar un moment que per les feines anteriors que realitzaven hi havia un risc considerable de poder-se trobar amb una pèrdua de treball en futur. D'aquesta manera, l'aportació diferenciadora precisament aquesta, la formació contínua, per tant, el que estem fent és formació contínua al llarg de tota la vida professional de la persona treballadora, i a més una formació amb muntatges complexos en l'entorn industrial.
5: Les persones que estan participant en aquest programa, què els canvia més? Les seves pròpies habilitats o també la seva pròpia autoconfiança, que és vital?
6: Doncs jo diria que, tal com tu indiques, segurament que és un 50% d'ambdós factors, no? Per una banda, doncs, millora moltíssim la confiança, l'autoconfiança, l'autoestima, perquè precisament el que posem en joc és aquesta capacitat d'aprenentatge que tenim totes les persones i que en funció de la discapacitat intel·lectual de cadascuna d'elles, amb suports adaptats i a mida, realment doncs, podem fer uns progressos molt interessants i molt efectius.
5: Directora, la societat, parlo en global, no des d'un punt de vista individual ni d'extrems, encara té prejudicis amb les persones amb discapacitats intel·lectuals o aquest mur del prejudici cada cop té afortunadament més escardes?
6: Doncs mira, podríem dir, jo penso que hem de tenir una visió positiva. Cada vegada la societat, malgrat doncs, que a vegades sí que tenim notícies no?, molt negatives de circumstàncies doncs, que passen en alguns entorns, cada vegada doncs, hi ha una acceptació molt més gran i, sobretot, hi ha una visualització del talent de totes les persones amb discapacitat. Per tant, el que estem aconseguint mica en mica és que aquest talent realment sigui un talent visible, que hi hagi una bona connexió amb totes les persones i que cadascuna d'elles estigui trobant el seu lloc en aquest entorn social, polític i econòmic.
5: Perquè m'estàs confirmant que les persones participants poden desenvolupar qualsevol feina industrial com qualsevol altra persona, no? Amb les mateixes habilitats, les mateixes virtuts i potser en aquest cas els mateixos impediments.
6: Mira, doncs com cadascú de nosaltres, al final les nostres capacitats són les pròpies. Segurament doncs, que si posem en el meu cas no, doncs, no podrem treballar a la NASA, però sí que en un entorn doncs, molt més estable i molt més adaptat podem fer qualsevol feina. Per tant, el que es tracta sempre és de buscar aquells nínxols de mercat o aquelles posicions dintre de les empreses que les persones amb discapacitat intel·lectual, amb un suport d'aprenentatge, amb un suport real i pràctic en el lloc de feina, puguem adaptar totes aquelles feines que aportin un valor molt positiu a la cadena de valor de cadascuna de les indústries i empreses del mercat i del territori.
5: I per acabar aquesta entrevista, Montserrat Alau, directora de l'àrea d'inclusió social de la FAC, en una frase, què demostra aquest projecte que estem divulgant aquí al migdia de COPE Catalunya?
6: Doncs mira, el que demostra és que moltes persones amb discapacitat intel·lectual, amb els suports adaptats i a mida, tenen molt talent, capacitats d'aprenentatge i aporten positivament a l'entorn econòmic, social i polític de la nostra societat.
5: Directora, gràcies per estar aquí a la ràdio, a la COPE. Bon migdia.
6: Doncs moltes gràcies a vosaltres.
2: És curiós com canvien les relacions de veïns. Com canvien? A veure, m'explicaré i entraré més en detall en tot cas. Quan em refereixo a això és que no és el mateix ser un veí d'un bloc enorme a la ciutat, ara, aquests dies que un veí en un poble. No és el mateix, és una qüestió clara. Un poble es coneix tothom, tothom es saluda, tothom possiblement s'ajuda. A una ciutat la qüestió és bastant més freda. Fins i tot que, sí, saps que aquella persona viu al teu bloc, però no sap fins i tot a quin pis. Això a mi em passa. I em fa una mica de vergonya confessar-ho, però és així. Ha canviat molt. Segurament aquí darrere hi ha un què que serà multifactorial, no? De relacions humanes, perquè en el fons estem parlant d'això, no? De relacions de veïnatge d'humanes. I és que abans... no sé si això tindrà alguna cosa a veure o no, jo quan era petit, una casa era per tota la vida. És a dir, els meus pares es van comprar una casa i jo vaig ser veïns dels meus veïns durant 40 anys, durant 50 anys, el que sigui. Ara, possiblement amb el temps de lloguer, que ara marxo, ara que no marxo, doncs aquestes relacions iguals no acaben de quallar. No sé si va per aquí o no la cosa, però la relació de diferència és clara. Va, en parlem, intentem xerrar del tema amb la Natàlia Cantó. La Natàlia Cantó és sociòloga i professora dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC. Natàlia, bon dia, benvinguda.
7: Hola, bon dia, com esteu?
2: Molt bé, gràcies per atendre'ns, Natàlia, benvinguda. Com canvien les relacions de veïnatge? Hi ha alguna raó d'aquesta fredor en la ciutat per norma general i la diferència que hi ha entre el món rural, Natàlia?
7: A veure, sí, com deies, és multifactorial, hi ha molts motius i les línies que apuntaves de la fredor, doncs en línies generals efectivament són així. És a dir, a la ciutat, sobretot, com apuntaves també, amb el canvi de model de viure a un pis de propietat tota la vida, a pisos de lloguer, que vulguis que no vulguis, de vegades vols marxar i de vegades et fan marxar, doncs les relacions són més fluctuants i no sempre tenim els mateixos veïns. Dit això, també les vides són vides sobresaturades.
2: Ah.
7: I moltes vegades, quan arribes a casa, l'últim que vols és començar a tenir una conversa...
2: amb el veí.
7: una conversa cordial, però sí, sense cap mena de profunditat ni finalitat, amb la persona que et trobes a l'ascensor. I això no és res en contra d'aquella persona, sinó que és més aviat... com estem i com estem desaturats. Segurament en aquella persona li passa el mateix i està molt agraïda que només li preguntis a quin pis vas.
2: Correcte, i com a molt, parece que hoy va llover, que sembla que avui plourà, és el temps, el tema de recurrent dels ascensors. Clar, és curiós perquè a més, més enllà d'un hola i un adéu, això també passa... no sé si a tu et passa, però segurament moltes persones se seran identificades. Tu a la ciutat no dius hola i adéu, més allà, amb ahir sí, igual sí, se'l coneixes, hola i adéu, però a la muntanya, quan et creus amb una persona, dius hola i adéu sempre, encara que no el coneixis de res, i fins i tot alguna conversa es pot començar per on vas, queda molt per no sé on. És curiós com canvia fins i tot la situació en el lloc on et trobes. Segurament també depèn molt d'aquesta saturació que estàs explicant.
7: Sí, el tema de la saturació és molt important. És a dir, si tu fas... a més, normalment, quan ens plantegem aquestes situacions de muntanya, segur que no tens en més que ets pagès o pastor i estàs passejant les ovelles, sinó que segurament tens en ment algú que viu a ciutat i ha anat a fer una activitat de lleure a la muntanya. Quan te'n vas a fer una activitat de lleure, en general, estàs més obert al món.
2: Sí, sí.
7: Però, a més, quan portes 4 hores sense veure ni una ànima i et creuen una ànima, doncs et senta diferent que quan acabes de baixar del metro, com si estiguessis en una llauna de seitons.
2: Sí, sí. Estaves més rodejat d'ànimes, en aquest cas.
7: Sí.
2: El metro està més rodejat d'ànimes. Però, clar, socialment... És curiós d'analitzar i de plantejar-ho, no? D'aquest aïllament dins de... Estàs envoltant de persones i t'aïlles. Però, clar, en el món dels veïns no deixen de ser els teus veïns, que si tens un moment de necessitat, ostres, igual a una de les persones que acudiràs o cridaràs dins d'una ciutat serà un veí teu, no?
7: Sí, i és molt possible que responguin. És a dir, persones amb qui sempre els has preguntat a quin pis vas perquè no te'n pots recordar, quan de vegades s'ha de fer una maniobra de reanimació d'una persona en un cas d'extrema necessitat i crides per ajuda, aquella persona que tampoc sap a quin pis vivies tu se't planta a la porta. Això pot passar. I passa.
2: O sigui, bàsicament, penso que no són, Natàlia, conscients del tot, conscients de la sobresaturació que portem en el dia a dia, no?
7: Jo crec que sí que en som conscients. El que no sabem és com evitar-la.
2: I això com s'evita? És impossible evitar-la, no? Perquè és que és com un riu, se t'emporta, vull dir, se t'emporta i és molt difícil parar.
7: És una decisió que no es pot prendre individualment, és un model de vida social. Evidentment no és una llei que està escrita en pedra i que no podem viure diferent. Sabem que els humans podem viure de moltes maneres i podem organitzar-nos de forma molt plàstica, però un no pot decidir de cop i volta ara me'n vaig a viure al marge del món si no tens uns recursos infinits.
2: És curiós perquè quan parlem de bloc de pisos, habitualment quan dius, va, el veí, vine a sopar a casa, això ja tampoc es dona tant, eh? Es dona però no tant. No, això de les relacions acaba una mica, no sé si la saturació es va, que em deixin tranquil i ja està.
7: Home, crec que a moltes persones els costa mantenir el contacte amb aquells amics íntims de tota la vida i trobar un moment per fer el sopar aquell que fa 2 anys que diuen que faran. Aleshores, és... Jo crec que té una certa una possibilitat de comprensió que prioritzem aquest sopar que no acabem de poder concretar que amb una persona que viu al mateix replà que tu, però que potser no ha compartit amb tu aquells moments d'adolescència que recordes cada cap de setmana. No ho sé. És a dir, moltes vegades no hi ha males intencions o ganes de passar de l'altre darrere d'aquest tipus d'actuacions, sinó senzillament unes vides que estan sobresaturades, col·lapsades, i persones que fan el que poden.
2: És a dir, que no som antisocials en aquest cas. No ens hem d'estanyar perquè, malauradament, pot ser un comportament normal dins de la situació del dia a dia, no?
7: És un comportament de supervivència.
2: De supervivència.
7: No podem estar tan sobreestimulats com estem neurològicament, no ens en sortim.
2: No, si és que la situació, quan pares a pensar i a reflexionar sobre el tema, és que és constant, eh? De fet, quan llegeixes notícies i maneres i estudis que diuen que hi ha alumnes d'universitats que no poden veure una pel·lícula sencera per tota aquesta sobresaturació que hi ha i ho trasllades al món del veïnatge, que és el que s'està parlant, te n'adones que la situació, Natàlia, possiblement hauríem de posar una marxa menys, possiblement.
7: Seria molt interessant que poguéssim col·lectivament prendre aquesta decisió, sí.
2: Doncs Natàlia Cantó, sociòloga i professora dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres sobre veïnatge, molt amable.
7: Perfecte, merci.
1: I en uns minuts parlem també dels supermercats 24 hores, concretament al centre de Barcelona. Hi ha molts, però per què? A què es deu aquesta gran quantitat de supermercats 24 hores?
0: Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
8: Uno de vosotros decidirá el resultado del torneo.
9: Un torneo.
10: Tú serás el siguiente.
9: Sin reglas.
10: Destruye.
9: Sin piedad.
10: Que no quede nada.
9: Mortal Kombat. Immortal Kombat Aniquilación. El sábado a las 10 de la noche, en 13.
11: El Papa León nos ha dicho:
12: todos estamos en las manos de Dios. Sin miedo, sigamos adelante.
11: Si esta frase te ha removido, imagínate poder escucharle en primera persona en España entre los días 6 y 12 de junio. No te lo pierdas e infórmate en nuestra web conelpapa.es.
12: Alzad la mirada.
13: Sube la emoción. Baja la temperatura. Equípate en el Corte Inglés con el 20% de descuento en aire acondicionado de las mejores marcas.
14: Mitsubishi Electric, Toshiba, Midea, Daihatsu.
13: Con financiación hasta en 12 meses.
14: Solo hasta el 24 de mayo en tienda web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
0: Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
1: A Barcelona trobem a cada carrer supermercats 24 hores i avui volem parlar i ens preguntem, de fet, com és possible que aquests negocis estiguin invadint la ciutat.
2: Parlem dels supers de 24 hores, al centre de Barcelona en concret. És que hi ha un cada 5 metres, pràcticament. Estic exagerant, eh? Evidentment és una exageració, però... Però, ostres, és una qüestió que de cop i volta van proliferar d'una manera brutal tipus botigues de carcasses de mòbils. Tres quarts del mateix. Això també és una qüestió que pares allà a pensar vas a un carrer determinat i només hi ha botigues de carcasses de mòbils. I la pregunta és, la que et fas com a ciutadà o la que pots fer-te, i això ja ho deixo aquí a la resposta de cadascú, com és possible? Vull dir, hi ha tant per tant de negoci, per això? Com va el tema? És una qüestió que crida força l'atenció. I després parlem, en qüestió dels súpers, de maneres, de competències, no diré deslleials, però possiblement, però crida força l'atenció. En parlem, i en parlem amb la senyora Elvira García. L'Elvira és directora general de Barcelona Oberta i la tenim al telèfon. Elvira, bon dia, benvinguda.
15: Hola, bon dia.
2: Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Elvira, molt amable, per atendre'ns.
15: Gràcies a vosaltres per recollir aquest tema que és important.
2: Sí, jo estava parlant precisament al principi de la proliferació, no?, d'aquests súpers de 24 hores al centre de Barcelona. És una qüestió preocupant des del punt de vista del comerç local de Barcelona Oberta? Com ho veieu des d'aquí?
15: Bé, sí, a veure, a Barcelona Oberta ho vivim d'una manera preocupant perquè, com bé dius, existeix una normativa que és el pla d'usos, que intenta justament regular la proliferació, l'obertura d'aquest tipus d'establiments, tant de carcasses com de souvenirs, com de determinats categories d'activitat, sí, que s'implanten de forma massiva, podríem dir, no? O que molt abundant, per entendre'ns. Veiem que és un dels casos dels súpers 24 hores, que s'han de diferenciar dels súpers de dia, per entendre'ns, perquè hi ha una sèrie de... Hi ha de tot, no? Però hi ha els súpers 24 hores... són aquests que trobem sobretot en la zona de Gran Via,
2: sí, del
15: centre, amb la Catalunya també.
2: Centre de Barcelona, tota aquesta zona, sí.
15: Exactament, sí. I sembla que les normatives estan per incomplir-les o per trobar la manera de
2: saltar-les.
15: Exactament, de trobar...
2: Sí, però és curiós això, Elvira, perquè vale, tu pots enganyar l'administració, en aquest cas a l'Ajuntament, i pots dir una cosa i muntar una altra. Però tard o d'hora... Suposo que hi ha una inspecció, hi ha una manera, no? Es localitza que hi ha hagut un engany aquí, o no?
15: Bé, nosaltres demanem, des de Barcelona Oberta, demanem que ens facin arribar quines inspeccions es fan, si s'han fet sancions, si s'han cobrat aquestes sancions, perquè entenem que a nosaltres, com als eixos comercials, ens rebem inspeccions, rebem sancions per coses molt del dia a dia, no?
2: Sí.
15: I entenem que no entenem què passa amb aquest tipus d'establiments, perquè el que ens han comentat és que no hi ha prou persones per fer inspeccions. Això és el que en alguna reunió se'ns ha comunicat, se'ns ha traslladat, però de totes maneres hi ha altres aspectes que pensem que es podrien abordar, no? Hi ha aspectes de temes laborals, hi ha aspectes des d'un punt de vista estètic també, que incompleixen normativa d'il·luminació, d'objectes al carrer, etc. O sigui, hi ha una sèrie de... que es poden fer força inspeccions, no?
2: Sí, sí.
15: En aquest tipus de locals, i veiem que això no està passant, no? No pensem que no està passant, i no és perquè no se'ns diu quines inspeccions s'han fet, si de fet no s'han tancat. Només es va tancar un súper 24 hores, que és aquest de l'edifici, de l'anterior edifici del Consell d'Economia,
2: sí,
15: que va ser l'agost passat, si no recordo malament, o fa dos estius, que al final això ha desembocat en una normativa que prohibeixi obrir súpers 24 hores amb edificis emblemàtics. Però tot i això, tots sabem que Barcelona en si, tot el centre, és l'arquitectura,
2: sí, sí,
15: és una...
2: Pot ser emblemàtica, tranquil·lament, o oficial, fins i tot. Però clar, és que estem parlant, Elvira, possiblement de carrers que tenen un alt valor comercial. O sigui, és que no estem parlant d'un carrer que està amagat a Barcelona, que els veïns els coneix... No, estem parlant de carrers d'alt valor comercial perquè tenen una afluència de gent molt important. Què està passant perquè tot això, fins i tot, estigui creixent en aquest tipus de carrers d'alt valor comercial? Crida l'atenció molt.
15: Sí, sí. Nosaltres no podem explicar què és el que està passant. No ho sabem. Tots podem pensar que hi ha alguna cosa fosca, però no ho sabem, no? En qualsevol cas, el que sí que sabem és que la proliferació d'aquest tipus d'establiments fa minvar els visitants d'altres negocis. Si tu tens un negoci...
2: És a dir, que pot perjudicar atracció de marques o de comerços.
15: Correcte, totalment, totalment. Això és el que al cap dels mesos, al cap del temps, estem veient què passa, no? Si un carrer perd el seu atractiu comercial perquè canvia la demanda. Si tu canvies l'oferta, no ho controles, llavors t'arriba altres tipus de visitants. Veiem que els que et supers 24 hores és que moltes vegades no hi ha ningú hi ha poca gent aquí, però llavors tu si tu vols anar de shopping no et serà atractiva una zona que hi ha aquest tipus d'establiments, no? Llavors s'està transformant, aquestes zones comercials prime estan patint d'una degradació que i no estan jugant tampoc les mateixes regles del comerç, tot, sí, del comerç de sempre, sí, sí. No? De les marques que van apostar per aquella zona i que han fet inversions,
2: clar,
15: per un tipus de client i per un tipus de territori.
2: És a dir, Elvira, que pot afectar a identitat de carrers com la Rambla de Catalunya o l'entorn del Passeig de Gràcia, seria per parlar d'aquests eixos que tenim al centre de Barcelona.
15: Sí, sí, correcte. Sobretot està afectant tota la part de baix, la Gran Via cap a baix de Rambla Catalunya, hi ha una afectació, perquè també això està acompanyat d'una degradació de persones sense llar, malauradament, que també ara es veuen més. És una zona que està malmetent les marques comercials de primer nivell, no? Perquè a Rambla Catalunya tenim marques molt potents. O sigui, no és el mateix el tram de Rambla Catalunya que està tocant a la Diagonal que el que tenim ara tocant la plaça Catalunya, no? Veiem, clar, que la zona de Ciutat Vella hi ha una... des de Ciutat Vella cap amunt, això no volem que s'estengui. Volem preservar negocis tan potents en aquella zona. Hi ha negocis espectaculars de tota la vida, no?
2: Sí, sí.
15: En la zona de plaça Catalunya fins a Gran Via. Llavors, això el que patim perquè ja hi ha una... Ha minvat els clients, ha minvat... no volem que s'agradi més, no?
2: D'acord. Clar, no sé... si aquí a Barcelona Oberta heu rebut queixes de veïns o comerciants per aquest tipus de locals.
15: A veure, clar, són zones que no hi ha tants veïns, però, clar, al tenir un establiment 24 hores, ningú el vol a sota de casa seva, no? Qui vol un establiment que funcioni 24 hores, quan tampoc no estem acostumats a Barcelona, no? en aquests horaris. Llavors, evidentment, és una queixa una queixa dels residents, òbviament, i perquè al final el que venen hi ha uns súpers de conveniència i hi ha uns súpers 24 hores, no? I hi ha diferències en aquest tipus
2: sí.
15: No, la gent que ve aquí no és la que vols passejant a certes hores, no, al carrer.
2: Entenc.
15: A casa.
2: Clar, vist tot això, quin model, des del punt de vista de Barcelona Oberta, quin model seria l'adequat, ideal, entre turisme, comerç local? Quin model podríeu defensar com per la Barcelona, per el centre de Barcelona?
15: Uh-huh. A veure, el model turístic és es pot definir, es pot crear ara igual que estem des de Turisme de Barcelona s'està impulsant un shopping, no, cultural, més com un turisme de qualitat, no, que sempre se'n parla. En el cas del shopping, el shopping atrau una sèrie de persones que estan interessades per viure experiències de compra que els agrada, no, que els agrada, que gaudeixen d'anar a botigues, de tenir, entrar en contacte amb l'esfera de les marques, no? Tenim moltes botigues insígnia a Barcelona. Això és un turisme de compres que sempre, que es coneix així. I això passa per col·laborar directament, o podria ser, no? O col·laborar directament amb l'administració i amb les agències immobiliàries, atraure un tipus de marques en aquella zona que apostin per diguéssim que l'estructura, el prime el tenim, el prime comercial el tenim, el que passa que si proliferen aquest tipus d'establiments, doncs llavors les grans marques no volen venir. Això allunyes depèn sí. d'aquí, no?
2: Espanta una mica tot això, sí.
15: Exactament.
2: Espanta a determinades marques, correcte. Mm-hmm. Doncs Elvira García, directora general de Barcelona Oberta, escolta'm, gràcies per la xerrada i abordar aquí amb nosaltres el tema d'aquests dels Supers 24 Hores. Molt amable.
15: No, gràcies a vosaltres. A disposar.
5: Clara, si estamos hablando de los supermercados de 24 horas, con alquileres tan elevados en estas zonas, ¿cuál sería el perfil del operador?
16: Claro, cuando hablamos de supermercados de 24 horas, siempre hablamos de primeras líneas comerciales donde ahí las rentas no son como un paseo de gracia, son inferiores. Y si no, últimamente también estamos viendo los supermercados 24 horas que también han cogido ubicaciones pues como Rambla Cataluña, algunas transversales donde también nos vamos a rentas prime que oscilarían entre los 20, 30 mil euros mensuales. Hemos visto algún caso, alguna operación en concreto. ¿Y cómo se sostienen? Pues al final es porque al final no es un modelo clásico de supermercado. Ellos aquí lo que hacen es tienen márgenes muy superiores a la gran distribución y lo que buscan al final están abiertos 24 horas y buscan una rotación constante y maximizar esas horas extras de caja que tienen. Y como al final su cliente principal es el turista, tienen menos sensibilidad al precio. Entonces, con esos tickets más elevados pueden aguantar este nivel de rentas.
5: Claro, estamos hablando de un alquiler de 20 a 30 mil euros mensuales. Tiene que haber muchísima rotación, ¿eh?, para que sea rentable.
16: Correcto.
5: ¿Y hay propietarios que prefieren evitar este tipo de inquilinos, aunque paguen más?
16: Sí, hay propietarios que realmente prefieren evitar este tipo de inquilinos y que apuestan por empresas que al final aporten un valor añadido a la ciudad, a Barcelona, y de hecho, sobre todo family office patrimonialistas, nos hemos encontrado ya en varias operaciones que hemos asesorado a propiedades en las cuales tenían ofertas a precio o incluso por encima de lo que se estaba solicitando de estos operadores de supermercados 24 horas y han preferido alquilarlo a una empresa que realmente aporte un valor añadido a la calle y a ese entorno y a todo el vecindario de esa ubicación a maximizar la renta.
5: Por hablar de temas concretos, ¿se prefiere un Zara que no un 24 horas?
16: 100%.
5: ¿Y hay la normativa? ¿Los propietarios tienen esa fuerza para escoger a quién puede finalmente el inquilino acceder a ese local?
16: Sí. Aquí, obviamente, el propietario es quien al final decide quién quiere en su local, pero sí que es verdad que hay una normativa en Barcelona, el plan de usos, en este caso del Eixample, que al final regula todo esto y que ahora mismo pues sí que es cierto que están iniciando una regulación un poco más estricta, sobre todo a esos supermercados 24 horas.
5: Y dos últimas preguntas. Estoy impresionado por el precio, ¿no? De 20 a 30 mil euros mensuales, pero claro, es la ley de la oferta y de la demanda. ¿Se puede ver también operaciones de inversión enfocadas específicamente en supermercados 24 horas?
16: Sí, sí, sí existe. Es cierto que es un perfil, diríamos, quizás más oportunista, donde buscan unos yields, o sea, unas rentabilidades elevadas en ubicaciones quizás. Aquí cuando hablamos de 20, 30 mil euros al mes, siempre recordad que estamos hablando de una ubicación prime en Rambla Cataluña o adyacente, es decir, justo al lado de Rambla Cataluña, si no nos vamos a rentas mucho más bajas. Y en cuanto a operaciones en rentabilidad, es decir, en compra, sí que lo hay. Pero es verdad que suelen ser ubicaciones pues no tan primeras líneas y donde las rentabilidades son elevadas y ahí, pero es cierto que hay quizás un riesgo más elevado de estos operadores, pero existe.
5: Clara, y una última cuestión, quizás sea más a título personal. ¿Para ti qué calle del Eixample está cambiando más rápido ahora mismo y por qué?
16: Pues del Eixample diría quizás con Seix de Sen, porque desde la peatonalización es una calle pues que ha evolucionado, sobre todo en el tramo más prime, diríamos, entre Balmes hasta Pau Clarís y sobre todo entre Rambla Cataluña y Paseo de Gracia. Hemos asesorado, os diría, más de 5 o 7 operaciones ahí en alquiler y alguna en inversión. Y los precios realmente, al convertirse en una calle peatonal donde realmente invita a ese paseo y a ese consumo, ha hecho que realmente las marcas, los retailers, pues hayan puesto todos sus ojos en esa transversal. Y realmente hay mucha presión y nos hemos encontrado en algún local pues que hayan, el día que salimos a mercado para comercializar, hayan 7 ofertas a precio sobre la mesa de clientes muy interesantes. Siempre hay alguna, obviamente, de supermercados 24 horas, porque ellos también pues quieren poner ahí su bandera, y de hecho recientemente se ha cerrado una justo al lado de Rambla Cataluña. Pero os diría quizás que sí, que Consigues es una de las que ha crecido más y en todos sus términos.
5: Gracias, Clara. Buenos días.
16: Buenos días, gracias.
17: I parlem ara amb el Daniel Cirera, que és el president del grup municipal del PP a l'Ajuntament de Barcelona. Què tal, Daniel? Bona tarda.
18: Hola, què tal? Molt bona tarda.
17: Doncs a veure, l'Ajuntament de Barcelona intensificarà les inspeccions i els controls a aquests establiments 24 hores, però ho farà, hem de dir, a instàncies del Partit Popular, que és qui ho va demanar, no? En comissió, un paquet de mesures que es va aprovar per unanimitat, o sigui que un símptoma clar de que hi ha un problema i que l'Ajuntament segurament no estava fent tot el que calia, no?
18: Sí, home, és un problema que existeix ja fa temps, que l'Ajuntament doncs, no fa la seva tasca d'inspecció d'aquests supermercats, d'aquests establiments, i per tant nosaltres vam demanar que es posessin les piles, no? És a dir, el problema que està generant aquest tipus d'establiments és preocupant, no només pel que fa a donar productes caducats, a agafar la llum d'altres llocs. Hi ha gent que, alguns d'ells, que dormen fins i tot en el mateix establiment. Vull dir, no pot ser un desgavell.
17: Mm. Clar, el que està clar és que és un tipus de locals que han envaït la ciutat, no? Sobre un cada 2 dies de mitjana, això és una barbaritat, i l'impacte que això té en el comerç de proximitat, jo no sé si és reversible o directament ens l'estem carregant, el comerç de proximitat.
18: Bé, jo crec que el comerç de proximitat l'hem de preservar, l'hem de cuidar, l'hem de mimar, hem d'intentar fer tot el que estigui a la nostra abast perquè es mantingui, no? El que passa és que tampoc podem evitar que hi hagi establiments que puguin, diguem, obrir en els horaris en els que aquests establiments tradicionals no obren. I, per tant, el fet que puguin haver alguns supermercats que donin servei a una ciutat com Barcelona d'un 1.700.000 habitants a les nits, doncs tampoc ho veig del tot malament. El que sí que és cert és que aquests locals han d'estar molt ben controlats. S'ha d'impedir doncs, que, per exemple, que venguin alcohol a menors o que incompleixin la normativa laboral, però és veritat que és un complement, a més, en un moment en què doncs, hi ha molta gent que no arriba a temps de comprar en l'establiment tradicional, no? Però ja dic, el problema per mi no és tant a l'horari, sinó a la manca de control d'aquests establiments.
17: Sí, en qualsevol cas, Daniel, són establiments més aviat pensats pels turistes, no? Pel tipus de producte que s'ofereix i pels preus, que són bastant més cars, no? No està pensat perquè els veïns puguin anar a fer la compra.
18: Home, no és un establiment que estigui pensat perquè una família doncs, vagi a comprar la compra setmanal, no? Uh-huh. Però també és veritat que jo quan a vegades surto a treballar a les 11 i si necessito algú per... Doncs em va bé tenir... O sigui, donar la llibertat i l'opció de que aquests establiments puguin donar servei a les nits no ens sembla malament. El que ens sembla malament és que no compleixin la normativa, que facin coses que no estan permeses i que l'Ajuntament ho toleri.
17: Mm-hmm. També s'han acordat mesures per preservar la convivència veïnal, perquè, clar, quan es concentren en determinades zones aquest tipus d'establiment, poden haver-hi problemes, no? De soroll...
18: Sí. Bueno, el problema que hi ha, com sempre, és quan hi ha un establiment obert a la nit, sobretot, doncs pot concentrar persones que vagin a comprar, que quan surtin al carrer facin soroll o parlin, i tot això és veritat que per això tenim a la Guàrdia Urbana, que hauria de poder, diguem, controlar aquest tipus de molèsties, no? El que passa és que també és veritat que no hi ha prou suficient, no hi ha prou guàrdia urbana com perquè pugui fer front a les necessàries inspeccions i controls que necessiten aquest tipus de locals.
17: L'Ajuntament, Daniel, es compromet a elaborar un informe anual amb totes les dades d'inspeccions, d'expedients, mesures que s'hagin hagut de prendre. Això ajudarà, no?, a controlar millor quina és la situació en temps real.
18: Bé, això ajudarà, però s'ha de fer, perquè és veritat que tenim un ajuntament que ens està acostumant a dir que a posar sobre el paper una normativa molt clara, però després no hi ha prou efectius de la Guàrdia Urbana d'Inspecció per controlar que això es compleixi. Uh-huh. I, per tant, de res servirà tenir uns mecanismes molt exhaustius de controls i després no es porten a terme aquests controls, no sancionen els establiments que incompleixin la normativa, no es posen en mans de les autoritats laborals els possibles incompliments que hi hagin, no es tanquen locals quan s'incompleixin de manera reiterada aquestes condicions i, per tant, és com passa amb la normativa de convivència, no? És a dir, hi ha una normativa molt clara, molt definida, però després no hi ha ningú que la faci complir. Això no és el que demanem d'un ajuntament que té un problema com el que està gerant aquest tipus d'establiments oberts 24 hores.
17: Molt bé, doncs veurem si realment es passa de les paraules als fets, perquè calen més inspeccions, més controls a aquest tipus d'establiments per garantir, vaja, que les coses es fan bé, que els consumidors tenen plenes garanties de seguretat i que sobretot no es perjudica el comerç de proximitat, que és un dels valors, no?, que té la ciutat de Barcelona.
18: Efectivament, però mira, el problema del comerç de proximitat no el generen els establiments, els supermercats oberts 24 hores. No? Hi ha altres causes que estan fent que el comerç de proximitat s'ofegui i, per tant, l'Ajuntament ha de poder ser el suficientment hàbil com per garantir que aquests comerços de tota la vida i que donen un servei de proximitat molt clar en els barris continuïn vius i que tirin cap endavant.
17: Molt bé, Daniel Cirera, president del grup municipal del PP a l'Ajuntament de Barcelona. Gràcies per haver-nos acompanyat.
18: Gràcies a vostès.
17: Que vagi bé, bona tarda.
18: Bona tarda.
1: I continuem d'aquí no res per parlar de la nova iniciativa de l'Hospital de Sant Pau en el moment que nens i nenes han d'entrar a quiròfan. Fan que l'experiència sigui molt més agradable.
0: Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
19: Este domingo, el mundo se detiene.
20: El partido de la jornada.
19: Un escenario, el Camp Nou.
21: Barcelona, Oli. Busca el gol el Barça.
19: Un solo objetivo, ganar. Este domingo en COPE, un clásico que vale una liga. Barcelona-Real Madrid.
20: ¡Ojo!
19: Vive el desenlace final en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama, Andrea Peláez y Eri Frade, el equipo líder de la radio deportiva. Y después lo analizamos en el tertulión de tiempo de juego con Juanma Castaño.
22: Muchas cosas que contarles.
23: En el Corte Inglés e Hipercore tienes un 15% de regalo por tus compras en colchones y bases.
24: Para tus próximas compras de textil, hogar y descanso. Y puedes financiar hasta en 12 meses.
23: Solo el 8 y 9 de mayo en el Corte Inglés e Hipercore.
24: Paga tus compras cómodamente en tienda con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés EFCSA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
25: Ah, cómo hemos cambiado.
26: Cambiar sienta bien. Renueva tu coche por un nuevo Citroën con hasta 8 años de garantía y ahorra hasta 8.500 euros financiando con Stellantis Finance. ¿Cambiamos?
27: Citroën.
26: Consulta citroen.es.
0: Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
1: Per un nen o nena, entrar a quiròfan normalment comporta nervis, por i molta angoixa. Per això, aquesta iniciativa de l'Hospital de Sant Pau canvia tot per complet. Us explico què és el que fan i més aquí al matí del cap de setmana.
17: Entrar en un quiròfan no és una experiència fàcil i menys encara si el pacient és un nen. La por, l'ansietat, la separació dels pares poden convertir aquest moment doncs, en un tràngol especialment dur. Per això l'Hospital de Sant Pau ha posat en marxa un protocol que permet als pares acompanyar els seus fills fins al moment en què s'adormen amb l'anestèsia i els nens fins i tot poden entrar al quiròfan conduint un cotxe elèctric. Parlem amb el doctor José Manuel Francos, que és director del procés quirúrgic de l'Hospital de Sant Pau. Què tal, doctor? Bona tarda.
3: Bona tarda.
17: Vaja, evidentment, ara és una mica més fàcil, no?, pels nens i suposo que també pels pares, que també tenen angoixa i que es queden patint a la sala d'espera. O sigui que es tracta de millorar l'experiència de totes les parts implicades, no?, de pares i de fills.
3: Doncs sí. I el resultat és força cridaner i no per menys positiu, no és esperable. De fet, des de principis d'any, no, el mes de gener que ho vam posar en marxa, més de 80 intervencions on hem pogut ja seguir aquest nou protocol d'acompanyament, doncs les enquestes de satisfaccions diuen que més del 93% de les famílies donen una experiència com a molt positiva.
17: Mm-hmm. Es calcula que el 60% dels infants pateixen nervis, no?, i por abans d'entrar en un quiròfan. Per tant, heu comprovat que amb aquesta iniciativa s'aconsegueix reduir aquesta ansietat.
3: Doncs sí, i si heu pogut veure alguna de les imatges que poden córrer per les xarxes, no?, doncs és ben evident quin és l'ambient o quin és l'estat del nen en aquest cas i també de les famílies. El fet de poder-los acompanyar els nens en aquest, no?, en aquest tipus de procediment i en aquest moment delicat, doncs fa que tot l'entorn familiar el nivell d'angoixa rebaixi moltíssim.
17: Mm-hmm. Clar, i què representa per a un nen poder estar al costat dels seus pares fins que s'adorm? Què us expliquen després?
3: Bé, els nens precisament és el que no expliquen. Ens estalviem, no?, tota aquella sensació que també ho passen malament els equips, per molt acostumats que estiguis, quan veus que és impossible, no?, que la persona que estàs atenent o que en aquest cas li estàs donant l'assistència adequada no ho pot entendre, i no pot entendre que doncs, està en un ambient que no és el seu, està en unes condicions, no?, com pot ser un quiròfan, que no són precisament de comoditat, doncs el nen no pot entendre quina situació i està fora del seu ambient o de la figura dels pares, doncs afegeix encara una mica més d'angoixa en aquesta circumstància.
17: I com es produeix, doctor, tot aquest procés des de que un dels pares entra al quiròfan fins que surt?
3: Doncs bé, la primera idea de tot és que tot sigui dintre d'un ambient absolutament segur i amb un entorn humanitzat. I aquestes són les dues paraules clau. Segur per què? Perquè en cap moment es modifiquen els protocols d'esterilitat o de seguretat del que és un ambient quirúrgic. Els pares, en el moment que entren a l'àrea quirúrgica, han de cobrir, han de posar una roba especial i van acompanyant el nen, doncs, igual que el moment, no?, el que és més visualment més cridaner és que el nen vagi conduint un cotxe de joguina i ell sigui el conductor, doncs en el moment d'entrar a quiròfan van acompanyant el nen fins al moment de la inducció de l'anestèsia, és a dir, quan el nen comença ja a adormir-se. En aquell moment el personal de quiròfan acompanya els pares a l'exterior del bloc quirúrgic i allà, doncs, a través de l'aplicació que tenim d'informació a famílies, esperen que els anem informant de com es va desenvolupant la cirurgia i en quina fase està. El nen es fa el procediment i un cop ha acabat tornem a convidar-los a que l'acompanyin a la zona de recuperació.
17: Clar, el fet de que els pares puguin entrar al quiròfan, això podria generar dubtes, no?, pel que fa a la seguretat de l'espai, però això, pel que explica, queda totalment garantit.
3: Absolutament, perquè, bueno, és unes circumstàncies que, de fet, tot això ho hem pogut fer arrel d'haver modificat l'arquitectura del nostre bloc quirúrgic, no? Durant l'any passat es van finalitzar, el mes de novembre, les obres d'ampliació del bloc quirúrgic de Sant Pau. Es van construir 3 quiròfans nous, es van canviar moltes circuits assistencials i una de les coses que es va variar és poder fer aquesta modificació a l'accés al bloc quirúrgic que permetés, doncs, fer un bypass a les estructures dels transfers, de circulació del bloc quirúrgic, per permetre tenir un vestidor pels pares dels nens i que puguin accedir a l'àrea d'acollida.
17: Quin és l'origen o com va sorgir aquesta idea, aquesta iniciativa? Perquè m'imagino que el fet de que les famílies, els pares o les mares, puguin acompanyar els infants al quiròfan era una demanda de ja feia temps, no?
3: Doncs mira, la idea de remodelar el bloc quirúrgic es va començar, entre cometes, a cuinar fa cosa de 3 anys, una mica més. I bé, amb el típic ple de necessitats, la pluja d'idees, reunir de forma transversal a tots els equips que seran després els usuaris. I una de les idees que van sortir era que en aquell moment començaven a haver-hi, doncs, en grans centres d'activitat pediàtrica, doncs, moviments de les inquietuds dels pares que transmetien que era difícil i dificultós poder acompanyar els nens en aquell moment d'angoixa. Evidentment, jo vaig ser una de les persones que vaig recollir el guant, van pensar com podríem, dintre de la nostra estructura, satisfer aquesta necessitat, i entre, ja us dic, la col·laboració de tots els serveis implicats, l'àrea de comunicació, d'usuari, el servei d'anestèsia, infermeria, cirurgia pediàtrica i la resta de serveis que fan cirurgia pediàtrica, doncs vam pensar que aquesta seria una bona forma de superar aquest moment difícil.
17: I jo no sé, doctor, si aquesta reducció de l'angoixa abans d'entrar al quiròfan té alguna influència

0: 16 anys, sí, i per utilitzar una cosa tan, entre cometes, anecdòtica del cotxet, doncs és la limitació de pes que té el propi estri.
1: Un nen de 16 anys ja ho veig complicat.
0: N'hi ha alguns que serà impossible. El podran conduir amb el comandament a distància dins.
1: Això sí. Molt bé, doncs escolta, una iniciativa molt necessària que ajuda a nens i pares a viure l'experiència d'una intervenció quirúrgica doncs d'una manera més agradable, menys angoixa, i això té un impacte positiu tant en la pròpia intervenció com en la recuperació després. Moltes gràcies, doctor José Manuel Francos, director del procés quirúrgic de l'Hospital de Sant Pau.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé. Bona tarda.
0: Bona tarda.
2: Com canvia la societat, com canvien les coses? I sempre hi ha un motiu darrere de tot això. Mireu, abans, o almenys el que deien al tòpic, era tot una senyal d'èxit que tenéssim promocionant a la feina, és a dir, que comencessis per baix, potser, després comencessis a ascendir, de primera, que et donessin més responsabilitats, encarregat de departament, encarregat de la part digital, director de secció... Però sembla que això va canviant. Hi ha un sector, parlem d'una manera més general, en aquest cas, o d'una tendència, en cap cas seria una afirmació absoluta, ni molt menys, no és la pretensió. Però sí que hi ha una tendència que ha anat creixent de treballadors que no volen ascendir, que no tenen interès per assumir més responsabilitats a la feina. Bé, en parlem d'això, i de fet, quan parlem d'això, estem parlant, i si posem una xifra, seria el 57% dels treballadors que no aspiren a pujar a la seva feina, a tenir aquesta promoció, per dir-ho d'alguna manera, no? Això són dades d'Infojobs, en aquest cas, Per què pot passar tot això? En parlem i intentem treure 5 cèntims de tot això amb una persona que segurament ens enfocarà molt bé. És la Natàlia Cantó, és sociòloga i professora dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC. Natàlia, bon dia, benvinguda.
3: Hola, bon dia.
2: Gràcies per estar aquí amb nosaltres i atendre la trucada. Que curiós això, eh? Abans era tot un èxit quan dèiem, seràs el director del departament de no sé què. I, ostres, era tot un èxit. I ara sembla que la tendència, o hi ha un 57%, poca broma, de persones que diuen, no, jo vull estar tranquil. És curiós això, no? Per què passa?
3: Sí, és una pregunta molt interessant, però s'ha de veure que aquesta resposta
2: sí.
3: Té moltíssimes causes i potser són causes més estructurals.
2: Ah.
3: És a dir, quan diem que abans era tot un èxit això de començar per baix i anar pujant lentament, estem donant per fet que estàvem en un moment en el qual les persones començaven a treballar de jovenetes en una feina i existia la possibilitat d'anar creixent dins d'aquella mateixa feina fins a arribar a la jubilació, pràcticament. I això és un incentiu entre seguretat i reconeixement que fa que la carrera progressiva no només sigui un mite, un miratge, sinó una realitat tangible. Ara ens trobem en un moment en el qual, com tots sabem, el fet que una persona comenci a treballar més o menys joveneta amb una feina no vol dir gens que tindrà l'oportunitat de créixer i jubilar-se.
2: Això és veritat, és una d'aquestes coses que sempre demanen, que una de les aspiracions de moltes persones que entren en una empresa és tenir les oportunitats de sentir-se realitzada. Possiblement això ara mateix no passa tant, no?
3: No passa massa, i a més va acoplat amb un sentiment de prescindibilitat.
2: Uh-huh.
3: És a dir, que no hi ha una aposta tampoc de l'empresa per tu.
2: Entenc.
3: I que diguin, ostres, doncs aquesta persona ens encaixa i farem el que sigui perquè la puguem mantenir fins al dia que jubili. Avui en dia es dona molt per descomptat que el fer redundant a les persones, com se'n diu, és quelcom que... A veure, no dic que sigui un hobby en absolut, però és quelcom que passa i que passa més sovint. És a dir, estadísticament, ara no tinc les dades, però estadísticament també veuríem que el número de persones que poden quedar-se en la feina on han començat a treballar és molt, molt, molt petit.
2: Sí, sí.
3: Aleshores, utilitzar un patró d'explicació de per què a les persones els agradava aquesta idea d'ascendir dins de la mateixa feina, quan aquesta realitat de feina ha canviat tan profundament, pot portar a

0: conclusions una mica estranyes, com que les persones no tenen interès en assumir responsabilitats, en treballar, en cobrar més, i la veritat és que tot plegat no és ben bé així. És a dir, per una banda, avui en dia assumir més responsabilitats moltes vegades no implica una millora substancial de la teva nòmina, sinó senzillament una major càrrega de treball que en teoria es compensa a partir de possibilitats d'accedir més endavant a una pujada de nòmina. Ostres, si tu saps que aquest més endavant és molt hipotètic i no està gens garantit que tu faràs carrera en aquella empresa, és un incentiu que costa d'empassar.
1: Ostres, llavors estem parlant d'això, no? Que és un titular enganyós, com que clar, veus el titular i dius, ostres, què passa aquí? Però clar, quan rasques veu que la cosa no és tan així. Seria una mena com, clar, a més responsabilitats a la feina també seria menys vida, no? Seria treballar per viure i no viure al revés. Sí, treballar per viure i no viure per treballar. Seria això, més o menys, no?
0: També. Tots volem treballar per viure i no viure per treballar. Sí, sí, avui en dia, els que podem treballar, acabem vivint per treballar, perquè les feines sempre pressuposen que les persones són persones de 25 anys sense responsabilitats laborals, amb la formació d'una persona de 55, sempre sana, sempre disposada i a tope. Ja. Aleshores, si tu assumeixes més responsabilitats, això s'accentua. És a dir, has d'estar disponible moltes més hores. Tindràs whatsapps a les 9 del vespre, tindràs whatsapps els caps de setmana, tindràs whatsapps en qualsevol moment. I això no portarà que hi hagi un increment substancial ni a la teva nòmina ni a les teves possibilitats reals de fer una carrera progressiva dintre d'una mateixa feina, ni tan sols dins d'un mateix sector. I a més, aquest 55% també és una mica trucat perquè hi ha moltíssimes persones que no poden tenir una línia de carrera, que han d'anar canviant de feina, que han de combinar dues o tres feines per poder arribar a final de mes. És a dir, estem davant d'un mercat de treball que no és el mercat de treball de 1960.
1: Correcte. Sí, sí. Estem davant d'una situació, i a més, en moltes ocasions, també molt volàtil i molt efímera. Quan tu deies abans, explicaves això de que no tenen en compte, és veritat, pots tenir la sensació de que en qualsevol moment s'acaba la feina o canvia o se'n va Norris. La sensació aquesta d'inseguretat també suposo que influeix davant de tot això.
0: Absolutament. Absolutament.
1: És a dir,
0: no és que la gent s'hagi tornat ni poc interessada, i allò que diuen de la cultura de l'esforç ja no existeix. La cultura de l'esforç és molt diferent quan tu saps que treballant i amb el teu esforç s'aconsegueixen coses, i quan després de dècades i després d'haver vist la generació jove d'ara, ha tingut la generació dels seus pares d'exemple. Han vist molt esforç i han vist que realment l'esforç no té una correlació amb els resultats de la feina. Han vist com persones amb moltíssim esforç els enfonsava la vida a la crisi econòmica del 2008. Han vist moltíssimes coses. Tenen una consciència molt clara de la volatilitat de tot plegat i de la prescindibilitat de cada un de nosaltres.
1: És curiós perquè això, i estava llegint l'informe i les dades, que aquesta sensació de voler, i coincideix plenament amb el que estàs dient, possiblement per una qüestió de mentalitat o d'educació, suposo, que conforme et fas més gran, a més jove, menys responsable. Coincidiria més amb aquesta frase de no voler assumir aquestes responsabilitats o no voler ascendir a l'empresa per tots aquests motius que estàvem parlant, no? Però conforme creix l'edat, llavors aquí sí, la qüestió ja canvia una mica. No sé si és una qüestió d'educació, si és una qüestió de percepció de cara a la vida, a gaudir-la. Com seria això, més o menys?
0: A veure, moltes persones que estan, per exemple, a la dècada dels 50, realment també tenim una consciència molt clara, i és que ens hem d'agafar fort el que tenim perquè el mercat de treball no serà gaire amable amb nosaltres.
1: Sí, sí.
0: És a dir, per molts, per tothom és una tragèdia quedar-te sense feina, però a partir d'una determinada edat és una condemna. Per tant, no et pots ni permetre dir no, sota aquestes circumstàncies i amb aquesta retribució i amb aquestes condicions i sabent que em quedaré sense cap de setmana i sense vacances perquè en qualsevol moment serà bon moment per interrompre'm perquè tens un càrrec de responsabilitat, et donen un càrrec de responsabilitat i votes. Però no votes perquè, oh, que xulo, sinó votes perquè significa... busca, que igual t'arribes a jubilar.
1: Correcte. Ostres, Natàlia, que veritats més colpidores aquestes, tens tota la raó. Però clar, entenem que llavors un ascens no seria igual a un èxit professional en aquest cas, sinó seria igual a això, en el cas que explicaves o que posaven sobre la taula, arribar a jubilar-te, per un cas d'un jove tampoc seria un èxit professional, això.
0: No, però és un èxit vital.
1: Vital,
0: és poder,
1: sí,
0: menjar fins que et jubiles.
1: Correcte, això sí.
0: Vull dir, clar, és que estem en una altra tessitura. Ara la gent el que vol, sí, sí, o el que volem molts, però per circumstàncies, és sobreviure, és acabar de pagar la maleïda hipoteca que pesa sobre el cap de molts, o pels joves arribar algun dia a tenir una possibilitat de malpagar-se un lloc on anar a viure, que serà lluny del lloc que haurien somiat de petits, però bueno, com a mínim un sostre. Això implica treballar moltíssim, sí, perquè sabem els sous que hi ha i sabem el cost de l'habitatge. Llavors, parlar de que no hi ha interès per no sé què, dius, home, això és una manera molt creativa d'interpretar les dades. Sí, sí. Escolta les persones.
1: Sí, sí. Doncs Natàlia Cantó, sociòloga i professora dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC, escolta, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres. Molt amable.
0: I tant, encantada.
2: A un mes per l'arribada del Papa a Barcelona, hi ha molta gent, moltes entitats, associacions, doncs, que s'han començat a mobilitzar, no?, perquè tothom pugui participar en aquesta visita històrica. I avui us volem acostar a la iniciativa que ha posat en marxa l'associació Ginesta, la iniciativa Barcelona amb el Papa, i parlem justament amb la seva presidenta, que és la Carme Serra. Què tal, Carme? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, pues sois un grupo de familias, ¿no?, vinculadas a la parroquia de San Mateo de la Guinegüeta, y os habéis propuesto distribuir 10.000 banderas del Vaticano, ¿verdad?
3: Sí. En principio eran 10.000, pero como ha tenido tanto éxito la campaña, las hemos pedido 5.000 más, porque nos hemos quedado cortos.
2: Ah, muy bien.
3: Con 10.000 banderas.
2: ¿Y qué es lo que se hace con todas estas banderas? ¿Entre quiénes se reparten?
3: Estas banderas, la iniciativa, se reparten a todas las parroquias de Barcelona y alrededores. También a las parroquias que nos piden banderas. Nosotros tenemos una web que es Barcelona con el Papa. Entonces, en esta web puede cualquier parroquia de Barcelona apuntarse y pedir las banderas que quieran. Aún tenemos alguna que nos queda. Y eso ha sido curioso porque todo el barrio de la Gainagüeta, que es donde estamos nosotros como... La asociación pertenece al barrio de la Inahueta y ayudamos a tres parroquias, que es la parroquia de San Mateo, la parroquia de San Rafael y la parroquia de San Narcís. Y todo el barrio de la Inahueta se ha volcado, por ejemplo, esta mañana se ha volcado a ayudarnos con el tema de las banderas. Esta mañana había 15 señoras mayores, jubiladas, que estaban ayudándonos a poner etiquetas en las banderas, porque... para poder y gestionar todo el tema de mandarlas a las parroquias.
2: Ahora me decías que habéis aumentado en 5.000 las banderas porque hay mucha demanda. ¿Esto puede seguir aumentando de aquí a un mes, que es cuando está previsto que llegue el Papa a Barcelona?
3: Bueno, lo que pasa que, no sé si habrá tiempo para gestionar más, porque queda poco entre que a nosotros las pedimos, nos las traen. Y luego las vienen a recoger y las tienen que vender los jóvenes de las parroquias, es un poco justo que creo que tengamos más de 15.000, pero por tiempo, por el poco tiempo que queda.
2: Claro. Oye, ¿cómo surgió la idea, Karma?
3: La iniciativa surgió porque la cultura de aquí, del país de Cataluña, es cuando hay algo importante... poner banderolas en los balcones, como por ejemplo yo que sé, en San Jordi o la Diada. Y entonces, no sé, es un acto muy importante que venga el Papa. Estamos muy contentos por ello. Y entonces pensamos que como no íbamos a poner una bandera en los balcones cuando viene el Papa.
2: Claro. Y seguro, Karma, que tenéis contacto con otras entidades, con otras parroquias, con otros grupos. ¿Os consta que se está moviendo mucha gente, que hay mucha gente movilizada con esta visita y que está haciendo muchas cosas?
3: Esto no lo tenemos tan... No lo sé. No, no lo tenemos tan claro esto que estás preguntando. Pero
2: bueno, en cualquier caso, en el barrio sí que la gente se ha volcado con esta iniciativa vuestra.
3: En el barrio, y luego pues ha habido como 30 parroquias que nos han pedido ya, pero nos piden 1.000, 2.000. Muchísimas, no es que se queden en 500 o 100 o 50, no, nos piden de 1.000 en 1.000, digamos.
2: Bueno, pues como decía, estamos a un mes para que el Papa León XIV llegue a Barcelona y seguro que vamos a tener ocasión de hablar de muchas más iniciativas alrededor de esta visita. Así que Carme Serra, presidenta de la Asociación Ginesta, muchas gracias por habernos explicado en qué consiste Barcelona con el Papa, esta iniciativa que va a llenar de banderas vaticanas los balcones de nuestra ciudad. Gracias por habernos acompañado.
3: Muchas gracias a ti.
2: Que vaya muy bien. Buenas tardes.
3: Adiós.
1: Aquestes alçades no és un secret, no és un secret, que fer exercici físic és importantíssim per la nostra salut, a qualsevol edat. Evidentment, sentit comú, no parlem en funció de com estigui el teu cos de pujar al Sant Jeroni d'una tacada. Calma, calma. Quan parlem d'exercici físic, parlem d'un exercici físic adequat, a edat, a les maneres, a les formes. Fer exercici físic, moure't. Dins d'això d'exercici físic, entra el concepte és gran, és ampli, des d'una cosa molt animal, molt bèstia, molt per pros, fins a una cosa més continguda, no?, per gent com jo, bàsicament. Bé, bromes a part, es posa en marxa un capítol que més aviat ja és una qüestió que ja s'estava observant des de fa temps, i és que fer exercici físic t'estalvia medicar-te. És a dir, hi ha evidències que l'activitat física pot estalviar-te algunes medicines que et prens. Això com va? Et deixo aquí el titular i a partir d'aquí entrem més en matèria i en parlem amb la doctora Montserrat Romaguera, que és metge de família, metge de l'esport i membre del grup Exercici Físic de la CANFIC, que és la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Doctora, bon dia, benvinguda.
4: Bon dia.
1: Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Montserrat. Jo he posat ara l'exercici físic pels núvols, però fins a quin punt fer exercici físic te pot estalviar prendre medicines, pastilles?
4: Això ja ho deien els grecs, no? El que han hagut de passar uns quants anys fins que, sobretot després de la Segona Guerra Mundial, es comencen a fer estudis clínics amb evidència científica i amb molt rigor per demostrar-ho, i aquesta evidència cada vegada n'hi ha més, molta també generada per equips com el nostre. Són conceptes diferents, l'activitat física, l'exercici i l'esport. No són conceptes sinònims. L'activitat simplement és moure'ns. Llavors ens podem moure a casa. Malauradament estem en un entorn en què hi ha molts robots i la compra online i el menjar a domicili i totes aquestes coses, sí. Però els nostres avantpassats o la gent que ens escolti en entorns rurals doncs surten a fer llenya, tenen l'hort, a l'hivern han de treure pales de neu, a vegades doncs van al pou, totes aquestes activitats ja són activitats físiques. Un altre lloc on es pot fer és a la feina o a l'escola. Malauradament, la majoria de gent està tot el dia asseguda i això no és gens saludable. També en els moments de desplaçament, doncs si podem anar a peu, podem anar en bicicleta, tenim un transport públic que funciona, estem col·laborant també en l'entorn del medi ambient, però és una manera físicament doncs, d'estar més actiu. I l'altra franja seria el temps de lleure. Malauradament, moltíssima gent en el temps de lleure doncs, està asseguda i enganxada a les pantalles, que és un dels altres grans problemes que tenim. I jo no és per fer-vos a publicitat, però precisament escoltar la ràdio es pot fer doncs, caminant amb uns auriculars i és una manera també de tenir una bona companyia mentre estem fent l'activitat.
1: Sí, senyora, estic totalment d'acord amb tu. Sí, digues, davant.
4: Un altre concepte seria ja l'exercici. Sí. Aquí ja anem a una supervisió, a tenir un objectiu. Doncs vull fer exercici perquè no em faci mal el genoll, no vull perdre massa muscular perquè ara estic a la menopausa i necessito doncs, un treball més de força, necessito desconnectar del meu estrès, del meu entorn. Això seria l'ideal, que aquesta activitat fos supervisada. I malauradament, sobretot ara, després de la pandèmia, a molta gent li ha agafat de consultar per internet i sense cap mena de feedback, de que algú et faci una recepta de la quantitat d'exercici, de com has d'escalfar, com has de fer els estiraments, com s'ha de supervisar, doncs aquí és on estem tenint molts dels problemes. I l'últim concepte seria l'esport. No cal que tothom faci esport. Esport implica competició. D'acord. Anem a buscar un rendiment que no sempre és salut. Pensem, doncs, molts esportistes d'èlits, evidentment, estan exigint massa i no viuen tants anys, tenen algunes lesions importants, però nosaltres estem parlant del gruix de població i, sobretot, enfocat a l'àmbit de salut. Mm. Aquest pla és un pla pilot,
1: sí.
4: N'ha hagut més en els 25 anys que portem ja en aquests projectes, han hagut experiències prèvies. Sembla que només va enfocat a població, sobretot jubilada, perquè es puguin beneficiar doncs, de supervisió en poliesportius en horari de matí. Per tant, estem excloent a nens i adolescents que, malauradament, en el nostre entorn, per exemple, presenten de les taxes més altes d'Europa en obesitat, i aquest és un tema que hem d'estar
1: i hauria una
4: molt
1: relació,
4: alerta als professionals. Sí.
1: Hi hauria una relació directa entre aquesta obesitat en adolescents i la baixada d'esport físic, tant d'esport com d'activitat física, pròpia d'un adolescent?
4: Hi hauria molts factors. Un d'ells és tot el que ens aporta aquest món occidental tan accelerat, tan ràpid. Sembla que tu ets més jove que jo, però vaja, nosaltres jugàvem al carrer, anàvem a l'escola a peu. Els nostres extraescolars eren pràcticament cada tarda i els caps de setmana doncs, molts també competíem. A les vacances doncs, també anaves amb la bicicleta, feies excursions, amb la família anaves a buscar bolets. Hi havia unes dinàmiques que ho afavorien. També la dieta era molt més saludable que l'oferta de menjar escombraria que hi ha avui. I després un altre tema que no és fàcil la solució són les desigualtats socials. Clar. Els nens de famílies més humils, amb ingressos, i això està demostrat científicament, amb ingressos econòmics més precaris, mengen pitjor i són els nens més obesos. Pensem que el menjar escombraria també és molt més econòmic doncs, que la fruita, la verdura, el peix. És un tema molt global, aquí entren molts agents, però evidentment els professionals de la salut hem d'estar molt a sobre i evidentment conèixer l'entorn i trobar recursos, no? Ser proactius perquè aquestes criatures doncs, puguin assolir un creixement harmònic. Un nen obès possiblement serà un adult obès, serà diabètic, tindrà artrosis, tindrà moltes patologies i a una edat més temprana que li marmaran qualitat de vida, salut, possiblement morirà abans, tindrà més baixes laborals, que això també comporta un gasto econòmic a la societat. I el que hem d'intentar precisament és donar-li la volta en aquest mitjó. Nosaltres, si
1: Deia que conforma el pla, el pla pilot que s'ha posat en marxa, ara retornant al pla pilot, quan més o menys es poden treure unes conclusions sobre l'acceptació, les maneres i les formes, més o menys?
4: Entren molts factors. Nosaltres, els que tenim una edat, durant la carrera, quan han fet la residència com a metges especialistes, pràcticament mai se'ns ha explicat els beneficis de l'activitat física. No? S'ha orientat tot, la hipertensió té aquests fàrmacs, la diabetis té aquests fàrmacs, ara, per exemple, amb l'obesitat doncs, també s'està incidint molt amb el tractament farmacològic, però no s'ha pràcticament donat importància a la prescripció de l'activitat física. I és clau, i és transversal, i serveix per pràcticament tot i no té efectes secundaris. Llavors, el primer és sensibilitzar els professionals. Només en el 10%, i això t'ho dic perquè soc coautora d'un dels estudis que vam fer aquí a Catalunya, només el 10% d'històries clíniques els metges d'atenció primària registraven que havien donat aquestes recomanacions, aquestes prescripcions. Per tant, falta molt encara sensibilitzar. I els pacients esperen la recepta, no? S'acaba la visita amb la recepta. Llavors, és molt important que el professional conegui què pot recomanar i què no, perquè, per exemple, doncs, potser si tens una persona amb una artrosi de genoll, doncs fer steps, fer escales, doncs no és la millor idea. Però si tens a prop una piscina i pot anar a fer aquagym, fantàstic. El que passa que no està a tots els entorns, no? Al Pirineu, per exemple, piscines públiques climatitzades no hi ha. No tothom es pot permetre 55 euros d'una piscina privada. Llavors, tot aquest conèixer l'entorn i les característiques de l'individu, serà més fàcil motivar-lo, enganxar-lo, perquè una de les coses que necessita l'activitat és que sigui molt constant. No el que deies tu, me'n vaig un dia a Sant Jeroni i la resta de setmana estic amb agulletes que no m'aguanto.
1: Correcte.
4: Bueno, doncs anem a fer una cosa una mica més sensata i adequada a les possibles patologies que pugui tenir aquesta persona i, evidentment, ser molt prudent. Activitat en pot fer tothom, persones sanes i persones amb patologia, però l'ideal és que precisament hi hagi un seguiment, una supervisió, i per això hi ha els professionals de l'activitat física. La idea del projecte és molt bona, llavors necessitem veure aquests recursos d'on sortiran, perquè evidentment la factura de la prescripció farmacològica es preveu que es redueixi, però no només és un guany econòmic, és un guany també en qualitat de vida i en no tenir efectes adversos. Els medicaments tenen molts efectes adversos. I tu quan el dones tens uns beneficis, però també tens uns riscos, i això s'ha d'explicar. I no hem d'esperar que la gent et faci un infart o li hagin de posar una pròtesi de genoll. Hem d'intentar prevenir. Per exemple, el mal d'esquena és la causa número 1 de baixes laborals en el nostre entorn. Això són mils d'euros que, és un cost en les arques públiques, no? Si podem prevenir i aquestes persones o no estan tants dies o s'incorporen abans a la feina i sobretot fer molta prevenció, doncs evidentment aquests diners es poden dedicar a plans com pot ser aquest altre. Però també hem de buscar recursos a la comunitat, de fer carrils bici, d'afavorir que el transport públic funcioni i la gent es desplaci més a peu, no? En lloc del cotxe privat, de crear entorns agradables en l'entorn on viuen les persones. I a més tenim aquí a Catalunya un clima privilegiat, per lo que és una oportunitat que no cal que tothom tingui un entrenador personal, sinó sobretot motivar, enganxar i que hi hagi aquesta continuïtat en el temps.
1: Mobilitat i exercici físic i tots els beneficis que pot comportar. Bàsicament és una qüestió que ja se sabia, però que ara vista des d'un punt de vista ja més des del punt de vista de sanitat, de metge, com a recepta, pot estar fins i tot encara multiplicar els seus beneficis. Doctora Montserrat Romaguera, membre del grup Exercici Físic de la CanFic, que és la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, doctora de la família i de l'esport. Escolta, gràcies per aquesta xerrada i aquestes explicacions que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
4: A vosaltres per l'oportunitat i, sobretot, molt seny. Val? Ara sembla que ja ve l'operació en biquini, tothom ha de fer el que no ha fet en tot l'any. No, molta prudència, si és possible aquesta supervisió, aquest seguiment, i, evidentment, que cada persona faci per lo que està capacitada. I després ja anirem, que sigui una activitat que sigui variada i, sobretot, que ens aporti benestar, plaer. No a tothom li agrada el mateix. Hi ha gent que li agrada anar més sola, més acompanyada, anar a la marxa nòrdica també pot ser una bona activitat i que és gratuïta. Per tant, intentar trobar recursos en el propi entorn, en la comunitat.
5: I d'aquí una estona parlem també i rebem a l'estudi Antonio Carmona, que arriba a Barcelona per presentar el seu nou disc, que es diu Baròdrom.
6: Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
7: ¿Alguna vez has soñado con que tu voz acompañe a millones de personas al despertar?
8: Deja de soñarlo. Vívelo.
7: Aprende con los mejores. Carlos Herrera, Jorge Bustos, Alberto Herrera.
8: En el máster universitario en Radio COPE, de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
7: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
8: Máster universitario en Radio COPE.
7: Infórmate en fundacioncope.com o en el 91-828-3930.
9: ¿Listos los 4 neumáticos? ¿Con tarjeta?
10: Sí.
9: Ponga el PIN.
10: No, póngalo usted, 4504.
11: Mecánicos en los que puedes confiar. Pide cita en tu taller Euromaster más cercano y revisa gratis los 12 puntos de control. Talleres Euromaster, expertos en buenas experiencias.
12: ¿Tu compra diaria sin sorpresas? Sí. Llegan los precios fijos de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Más de 300 productos de tu cesta diaria sin cambio de precio. Frutas, verduras, carnes, pescados y con la calidad garantizada a precio fijo. Búscalos en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. En tienda web y app.
13: ¿Buscando coche y no sabes por dónde empezar?
14: En HR Motor tienes miles de coches reacondicionados con financiación rápida en nuestra red de concesionarios. Más de 25 años liderando en calidad y confianza. HR Motor, no es fe, es garantía. Visítanos en nuestros centros o en hrmotor.com.
6: Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Mar Puerto.
5: Antonio Carmona arriba al matí del cap de setmana i ho fa per presentar el seu nou disc. Parlem de la seva trajectòria, de la seva nova música i de la saga dels Carmona. Ho fem aquí al matí del cap de setmana.

0: Mira, si mirem a les escoles i als alumnes, hi ha una cosa que és certa, i és el nivell. Bueno, el nivell ja és baix en tot. Tenim un problema d'educació, però ja seria un altre tema, això. Però si parlo de llengua estrangera, com per exemple l'anglès, el nivell de l'idioma estranger que es diu, doncs és molt baix. El que fan moltes famílies és fer, davant dels nanos, amb els nanos, és fer viatges d'idiomes a l'estranger amb l'objectiu de reforçar i entrar dins d'aquests idiomes. És a dir, d'aprendre una qüestió que cada cop, que ja fa anys que és essencial, com és el domini, en aquest cas, de l'anglès. Hi ha altres idiomes que estan també ara ressorgint, com el xinès, seria una bona oportunitat. Idiomes sempre van absolutament bé i sempre són una eina, sobretot per moltes professions. Ara, què passa? Doncs que aquestes famílies doncs, busquen una empresa o busquen una manera de fer-ho. Hi ha una empresa especialitzada en fer viatges d'idiomes a l'estranger. En aquest cas es diu Cave Language. El meu anglès tampoc... Jo necessitaria un d'aquests viatges en aquest cas, eh? I tenim la Montse Guardiola, que és la seva directora de Cave Language. No sé si ho he dit bé. Montse, bon dia, benvinguda.
1: Hola, bon dia.
0: Necessito un viatge d'aquests teus, eh?
1: Necessites un viatge. Sí, vine'm a veure de seguida que pengi.
0: Necessito un viatge d'aquests per perfeccionar el meu anglès, eh?
1: Sí, el necessites. No, l'empresa es diu KB Language.
0: KB Language. Sí. Correcte, KB Language. Perfecte.
1: Vam buscar un nom que es pogués dir en anglès, KB, i en català, KB.
0: Okay. KB Language és l'empresa... Com neix KB Language? Explica'ns.
1: Doncs neix... Fa 10 anys, arrel d'enviar el nostre fill gran, amb 11 anys, sí. Vam decidir, jo no vaig pagar mai classes d'anglès a cap acadèmia, vaig decidir que estalviàvem aquests diners i el portàvem a estudiar a l'estiu. El que passa és que vaig tenir males experiències amb les empreses, vaig tenir mala sort i amb el meu marit vam arribar a la conclusió de que això es podia fer millor. I aquí neix KB Language, arrel de la nostra experiència. I la veritat és que vam començar portant poquets nens i cada any doncs, la gent ens ha anat fent confiança fins ara.
0: I en què consisteix? Com s'organitza un viatge d'idiomes a l'estranger? Com funciona això?
1: Doncs mira, la gent es pensa que és molt fàcil, però ja t'asseguro jo que no ho és.
0: Carai.
1: Primera, perquè portar nens que no són els teus és una responsabilitat immensa, o almenys jo la noto molt, aquesta responsabilitat. Acabo contracturada quan tornem. Però al final és buscar el que jo penso per cada estudiant, el que penso que és important. Què busquen els pares? Què busca l'estudiant? Hi ha nanos doncs, que no els agrada anar en grups, hi ha nanos que prefereixen doncs, marxar individualment. Doncs és trobar una mica aquest programa especial per cada estudiant. Jo, a mi m'agrada tractar-ho així. Nosaltres som una empresa petita i familiar i precisament una mica el que ens diferencia, no? Doncs és aquesta personalització amb cada estudiant. Mm. A buscar una mica el que un està cercant per al seu fill o filla.
0: En què consisteix el viatge? És a dir, quins paquets hi ha? No sé si dir-li paquets o doncs, com va el tema.
1: Mira, doncs ara mateix nosaltres tenim des de marxar 15 dies a l'estiu, que en fem a Canadà, a Irlanda, a Anglaterra, sempre els faig acompanyats, a no ser que siguin programes així que marxen 2-3 nens, que llavors els deixem a l'avió i a destí els recullen. Però normalment marxen sempre acompanyats o per nosaltres o per algun dels nostres grup líders.
0: D'acord.
1: I pot ser des de 2 setmanes fins a un any, perquè es pot buscar doncs, l'opció aquesta, doncs, en lloc de que marxi l'estiu, doncs, que marxi un trimestre fora.
0: D'acord. Ja està amb una família, amb qui està allà?
1: Hi ha diferents opcions, però la majoria de gent opta per enviar-los que estiguin vivint amb una família.
0: D'acord.
1: Però també hi ha l'opció de que estiguin amb residències o inclús a Anglaterra amb una escola tipus Harry Potter, amb boarding school.
0: Sí.
1: o a Canadà, amb escoles així més modernes, diferents de les angleses, però que també viuen i conviuen amb canadencs i amb internacionals d'altres països. La veritat és que són programes molt enriquidors.
0: Clar, l'objectiu és aquest, vull dir, enfortir l'idioma, no?, l'anglès.
1: Sí.
0: És a dir, però s'ha d'anar amb una base, suposo. S'ha d'anar amb una base, ja, clar.
1: Mira, quan l'aprenentatge d'un idioma és exponencial. Quan més nivell tens, més aprens. Això és així. I jo sempre els dic als estudiants que, sobretot, abans de marxar, o sigui, normalment la gent això ho programa amb 7, 8, 10 mesos, 12, depèn. Doncs aquest temps reforçar molt de mirar les pel·lícules en versió original, d'escoltar música i sèries d'aquestes que acostumen a mirar ara avui en dia els nanos, doncs mirar-les en versió original. Això és molt important, perquè quan arriben, si tenen una mica més d'idioma del que tenien, doncs és que aprendran molt més.
0: Clar. Llavors, això entenc que econòmicament no ha de ser barat, no?
1: No, la veritat és que no ho és, però jo sempre dic, jo no jugo a preus econòmics. Jugo a qualitat.
0: D'acord.
1: Nosaltres ens basem en això. Volem una qualitat. Per mi, enviar un nano a l'estranger, per mi és una responsabilitat enorme i vull que surti molt bé.

0: I molts dels vostres hobbies acaben convertint-se en una autèntica vocació, i aquest és el cas de l'Oriol Mas, de Mataró. Recorda que si tu tens el teu hobby o aquella cosa que t'apassiona fer i que fins i tot a dia d'avui és la teva professió, m'ho pots explicar enviant un mail a camins.catalunya@cope.es. L'Oriol Mas és un apassionat pel moviment, la salut i la consciència corporal, i ha trobat amb el Shaolin Gulung Kung Fu un camí singular cap al benestar. Aquesta disciplina mil·lenària, amb més de 1.500 anys d'història, va més enllà de l'art marcial tradicional i connecta el cos i la ment a través de moviments suaus i harmònics. I l'Oriol és un dels pocs mestres autoritzats a Europa per ensenyar aquesta pràctica tan exclusiva que fins i tot m'ha costat de pronunciar. Avui ens apropa aquest món fascinant i ens mostra com un hobby es pot transformar en una professió amb molt de sentit. Molt bon dia, Oriol.
1: Bon dia a tothom, i gràcies per donar-me l'oportunitat per explicar el que faig.
0: I Oriol, com va ser els teus inicis en el món del Shaolin Gulung Kung Fu? Espero dir-ho bé. I què et va portar a descobrir-ho?
1: Jo tenia ansietat, tenia depressió, tenia molts símptomes físics inexplicables. La veritat és que recordo que patia molt, tenia doncs angoixa, tenia dolor al cos, no funcionaven bé les coses en mi i sentia que havia de fer alguna cosa. Per tant, vaig iniciar un camí de buscar teràpies, cures. Vaig fer moltes coses, vaig provar moltes coses, fins que finalment vaig conèixer el Qigong i el Kung Fu, i a partir d'aquí vaig començar el camí que m'ha portat fins aquí.
0: O sigui, que des del moment que ho vas descobrir, des de llavors fins ara no has parat. I què té aquesta disciplina que la fa tan diferent d'altres estils de Kung Fu més coneguts?
1: Bé, principalment perquè és una disciplina que se centra en fer un treball personal. És un desenvolupament d'habilitats físiques, habilitats de trobar calma, habilitats de gestionar les emocions, i llavors el que fa és enfortir-te des de dintre. No va de lluita, no va de demostrar res a ningú, sinó de fer un camí d'autoconeixement i de gestió de l'estrès, gestió de les emocions i fer la teva vida una mica millor.
0: I en quin moment vas decidir de convertir aquesta passió en la teva professió?
1: En el moment en què vaig ser conscient que el Kung Fu m'havia transformat. És a dir, durant uns quants anys vaig estar practicant, i com moltes coses a la vida, quan les mires en perspectiva, de cop i volta te n'adones que totes les coses que em pertorbaven, que em feien mal feia 10 anys, havien deixat de passar-me, o simplement havia après a gestionar-les d'una forma més eficient i, per tant, la meva vida era increïblement millor.
0: I quins beneficis físics i mentals has experimentat o observes, per exemple, en els teus alumnes?
1: Doncs, sobretot el que s'observa més és la correcció corporal, diguéssim, de l'estructura de l'esquelet. Veus com les persones arriben a les classes, cadascú compensant amb el cos d'una manera diferent, però al final doncs, tota aquesta estructura es va relaxant, i això els hi aporta molts beneficis. Tenir menys dolor, sentir-se més flexibles, més lleugers, i bueno, llavors, evidentment, desenvolupar habilitats com la coordinació, l'equilibri, l'estabilitat, la força, però també a nivell psicològic, com més capacitat d'estar centrats, més estabilitat mental i emocional. No sé, diria que el que m'explica la gent és que els milloren tots els àmbits de la seva vida.
0: I ens pots explicar com funciona el grup gratuït que has creat, crec que en el Telegram? Quin és el seu objectiu?
1: Bàsicament, tinc la sensació de que tinc un tresor molt bonic i que pel nom de Kung Fu ningú s'atreveix a conèixer-lo, perquè està molt estereotipat el Kung Fu, no? És com un art marcial de lluita, llavors és com fa una mica de por.
0: I perdona que et talli, Oriol, recordes?
1: Sí,
0: molts que ens escoltaran, o que ens estan escoltant, segur que se'n recorden, hi va haver una sèrie molt coneguda i molt famosa, que era la del Kung Fu, la del Pequeño Saltamontes, en la qual es va donar a conèixer el Kung Fu d'una manera doncs, molt especial, en aquella sèrie que va tenir molt d'èxit.
1: Sí, aquesta és una altra manera de veure el Kung Fu que tenen moltes persones, que són la versió filosòfica de la vida, com la sabidoria, la saviesa, tot això. Aquesta part sí que la intentem conservar, no? Però al cap i a la fi el problema que hi ha principalment és que la gent quan escolta Kung Fu escolta lluita. Llavors, El que amb aquesta iniciativa el que vull és acostar el meu món a les persones perquè vegin que és algo realment accessible, senzill, són pràctiques molt bàsiques que gairebé tothom pot fer i que tenen un impacte directe en la salut física i mental i en la gestió de l'estrès, que és algo que avui en dia tots hauríem de fer habitualment pràctiques per equilibrar-nos, no? Perquè si estem equilibrats, al final totes les coses del nostre entorn també milloren.
0: I aquells que ens estiguin escoltant i vulguin participar o formar part d'aquest grup gratuït, què és el que han de fer?
1: Doncs diria que el camí més ràpid és anar a Instagram, en el Instagram de Cor i Moviment, Oriol Mas, Cor i Moviment, i just en la meva descripció del perfil hi ha un enllaç a Telegram en el que poden entrar de forma gratuïta i allà vaig fent les comunicacions de totes les classes i també dels esdeveniments gratuïts que vaig fent regularment.
0: I quin consell donaries a algú que vulgui començar en aquesta pràctica però no sap per on iniciar-se?
1: Que s'apunti al grup de Telegram i que comenci amb les pràctiques bàsiques gratuïtes que faig cada setmana, perquè és la manera en com d'una forma molt senzilla i molt respectuosa podrà iniciar-se i després podrà decidir si vol aprofundir més o no.
0: A més, sí, de fet, avui en dia, amb el, com deies, l'Instagram, les xarxes socials, es pot veure tot, perquè tu hi penges vídeos, per tant, aquells que voleu veure una mica de què tracta, podeu entrar a Cos i Moviment o Oriol Mas i veure doncs, els vídeos que ell penja, veure el tipus de Kung Fu, que és diferent, com deies, que la gent a vegades ho associa a lluita, o, que no és exactament això, i s'ha de veure i s'ha de viure per entendre-ho. I tu vius amb cor i ànima, Oriol.
1: Sí, perquè a mi m'ha canviat la vida i llavors em sento com amb una obligació moral de dir, ostres, això, intento ensenyar-li la meva filla, intento ensenyar-li les persones que estimo. I el gran consell que sempre els explico als meus alumnes, si pogués recomanar una sola cosa a qualsevol persona del món seria comença a practicar Kung Fu, aquest estil de Kung Fu, quan més aviat millor. Mai és tard, però com més aviat comencis, molt millor.
0: Doncs, Oriol, moltíssimes gràcies per venir-nos-ho a explicar aquí en el programa, l'Oriol Mas, i recordeu que si vosaltres voleu explicar-me aquell hobby, aquella passió, ho podeu fer enviant un mail a camins.catalunya@cope.es i que acabis de passar molt bon dissabte, Oriol.
1: Moltes gràcies. Bon dia.
2: Cap de setmana.
3: Raquel Camins.
2: Cope, Catalunya i Andorra. Estàs informat. Vamos!

0: ens endinsem en el mes de maig, un temps ple de canvis i saviesa popular, i descobrirem expressions i dites tradicionals com la coneguda dita de pel maig cada dia un raig, que esperem que sigui així després de les pluges que portem, que també va bé que n'hi hagi, i veurem què volen dir realment aquestes expressions i com reflecteixen el temps i el ritme de la natura. Ho farem amb el professor de català, l'Adrià, de la web online Jo aprenc català, una manera ben viva d'aprendre la nostra llengua a través de la cultura popular i del dia a dia. Molt bon dia, Adrià.
1: Bon dia, Raquel. Exacte, com que avui és el primer programa del mes de maig, parlarem d'això, del mes de maig i de les dites que s'hi relacionen, que n'hi ha unes quantes. Segur que heu sentit alguna vegada aquesta, segurament la més coneguda. Al maig, cada dia un raig. I és que és ben bé així. No acostuma a ploure tot el dia, però és molt típic que en algun moment caigui un ruixat. Surts de casa amb sol i al cap d'una estona, xàfec. Relacionat amb la pluja, també es diu maig plujós, any abundós. És a dir, que si plou ara, és un bon senyal. Vol dir que els camps aniran bé i que la cosa rotllarà. També n'hi ha un altre que diu, si plou al maig, tot l'any va bé. Que ve a dir el mateix, però encara més directe, que si el maig acompanya, la resta de l'any també. Però el maig no és només pluja, també és un mes una mica imprevisible. Hi ha dies que sembla estiu, hi ha dies que encara fa fresca, i per això queda recollit en dites com fins al 12 de maig l'hivern no diu me'n vaig. Que vol dir bàsicament que cada dia de vegades ens confiem quan un parell de dies fa calor i ja fem ràpidament el canvi d'armari. I després hi ha dites més lligades al camp, per exemple, per l'abril, blat espigat, pel maig, granat, pel juny, segat, pel juliol, trillat, i per l'agost, molt i pastat. És a dir, que ens indica el calendari del blat. Així els pagesos sabien què havien de fer a cada mes i com evolucionava la seva collita. També es diu, maig calent i plujós fa el pagès ric i profitós. Per tant, una mica de tot, sol i pluja, aquesta barreja és la bona. I una que a mi m'agrada especialment és, maig arribat, un jardí a cada prat. Perquè descriu, exacte, descriu molt bé com està tot ara, camps verds, flors per tot arreu, tot viu. I realment fa goig sortir a caminar ara pels camps i veure aquest, podríem dir, esclat de colors i de vida. Si us hi fixeu, totes aquestes dites no surten del no-res, responen a una manera de viure lligada al camp, al temps, a observar què passa cada dia i cada mes. I encara que avui no tots treballem la terra, moltes d'aquestes expressions les continuen fent servir. Formen part de la llengua i també d'una manera d'entendre el pas de l'any. Si us agrada aquest tipus de contingut, amb expressions reals i llengua del dia a dia, em podeu seguir a Instagram, a Jo aprenc català, on cada setmana comparteixo vídeos curts, amb dubtes, paraules i frases fetes.
0: A més, hi ha algunes d'aquestes frases que serveixen tant en català com en castellà i altres que no. Perquè, per exemple, la de a l'abril aigües mil, també en castellà, en abril aigües mil, o abril plujós o fa maig lluviós, aquest que deies, també abril lluvioso o hace mayo hermoso. N'hi ha algunes que sí, però suposo que n'hi ha altres que són simplement de la nostra llengua, que no tenen aquesta traducció.
1: Sí, segurament és perquè cada manera ha après a utilitzar les seves pròpies paraules, però també, si et fixes, moltes d'aquestes rimen. I clar, de vegades un joc de paraules en una llengua no funciona en una altra, o si funciona potser es transmeten i s'utilitzen indistintament.
0: Doncs, com sempre, a l'Adrià, que ens porta les seves ensenyances, recordeu que ell el trobareu a 3W, Jo aprenc català, també a l'Instagram, Jo aprenc català, que penja uns vídeos fantàstics, i a més, ara que va ser Sant Jordi, també molta gent ja té a casa el teu llibre, Adrià, que és una molt bona ensenyança, i fins i tot m'han preguntat a través del mail del programa, que és camins.catalunya@cope.es, que si en trauràs alguna altra edició. No sé si t'ho has plantejat.
1: De moment no, perquè em va portar bastanta feina. Són moltes hores de dedicació i amb la feina actual més difícil, però qui sap si quan baixi la feina pot ser una bona manera, perquè realment l'impacte que va tenir la gent que ha après coses noves i, no sé, en fi, tot plegat, és una bona experiència.
0: Doncs, Adrià, per nosaltres és una bona experiència tenir-te aquí els dissabtes i t'esperem el dissabte vinent també.
1: Doncs fins dissabte vinent.
2: de setmana.
3: Raquel Camins.
2: COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.

0: Moltes persones diuen que no mengen sa perquè no tenen temps per cuinar. Ho hem dit tots, això, alguna vegada. Entre la feina, la família, les obligacions, sovint acabem menjant el primer que trobem. Però hi ha maneres d'organitzar-se millor la cuina i parlarem de la planificació i dels trucs per menjar bé sense complicacions i sense excuses. I ho farem amb la Carlota, nutricionista integrativa, que trobareu a l'avinguda d'Àngel Guimarà, a Vilassar de Mar, o bé la podeu trobar a l'Instagram @carlota.riba. Molt bon dia, Carlota.
1: Hola, molt bon dia, Raquel.
0: Carlota, realment és possible menjar sa en poc temps?
1: I tant, sí, totalment, perquè menjar sa no és una qüestió de temps, és més una qüestió d'organització. Estar ben organitzat és la base i moltes vegades pensem que menjar sa requereix molt temps, però menjar senzill sovint és el més saludable, realment.
0: O sigui que això és real. El fet de dir que no tenim temps per menjar bé és una excusa. Perquè què és això del batch cooking que està tan de moda?
1: Mira, el batch cooking és la meva, com el meu eslògan és que cuines una vegada i menges bé tota la setmana. És a dir, batch cooking vol dir preparar amb un dia a la setmana, amb un parell d'hores com a molt, en tens prou, les diverses bases dels teus àpats de la setmana. Aleshores, si tu dediques un dia a cuinar i et fas doncs, una bona base de verdures, una crema, un pollastre al forn, una escalivada, unes llegums, tot això ho guardes a la nevera i tota la setmana ja tens les teves bases arreglades i en 5 o 10 minuts doncs ja tens un plat complet.
0: Clar, perquè planificar el menú setmanal pot ajudar-nos molt.
1: Sí, moltíssim. Quan planifiquem el menú, evitem improvisar, i això és molt important, perquè això fa que mengis millor. També t'ajuda a fer una compra més saludable, i això fa que estalviïs temps i diners, o sigui, tots són avantatges. A més, també redueix molt l'estrès que ens passa a tots, no? De què dinarem avui? Què soparem avui? Doncs si tenim un menú setmanal plantejat, és molt més fàcil. A més, jo quan treballo a la consulta, a mi és el que més m'agrada, posar-li als meus clients un menú que pactem entre ells i jo, perquè així, tenint organitzats els seus àpats, sé que aconseguiran els seus objectius, seguríssim.
0: I quin és l'error més habitual quan fem la compra, Carlota?
1: Mira, l'error més habitual és anar a comprar amb gana i sense llista, perquè la teva salut comença al carro de la compra. Amb el qual, si tu vas organitzada i saps el que has de comprar, compraràs més saludable, millor, i estalviaràs també comprar processats o aliments ràpids. I jo també recomano una cosa molt important, planificar-se bé la compra amb què has d'anar al súper a comprar les coses doncs, més d'ampolles, sabons, etc. Però també poder anar al mercat a comprar els productes naturals, a comprar les llegums, a comprar verdures, fruites, que anem al mercat a comprar aquests productes de proximitat.
0: Recordeu que ella tots aquests trucs que ens dona aquí en el programa també els dona a través del seu Instagram, carlota.riba, @carlota.riba, i la podeu trucar sense compromís, fer la vostra consulta, perquè realment moltes vegades passa, Carlota, que la gent, o generalment, abans es feien dietes que eren generalitzades, però cada persona és un món, cada persona necessita un tractament diferent. Llavors, a mi m'agradaria que ho proveu, que contacteu amb la Carlota al 656-65-92-21, 656-65-92-21, o la podeu trobar a carlota.riba, perquè tu ets especial i ets diferent, i si vols aconseguir el teu objectiu, amb ella ho pots fer. I, Carlota, ja que et tinc, hi ha algun plat saludable que sigui molt ràpid de preparar?
1: Doncs realment n'hi ha molts, però per exemple, una amanida completa, i ara que comença més la calor, una amanida completa amb verdures, advocat, algun fruit sec i alguna llegum, com cigrons, tens un plat saludable, pots menjar sa i ho fas, això ho fas en 10 minuts.
0: I si només tinguéssim 30 minuts per cuinar, què faries?
1: Doncs jo aprofitaria aquests 30 minuts una miqueta per el que he dit abans, de fer una base de diversos àpats. A més, si tenim en compte que si tens el forn encès, els focs, pots fer diverses coses alhora. Llavors, en 30 minuts et pots preparar un llom a la sal al forn, unes verduretes saltejades, coure alguna llegum i tens un plat supercomplet.
0: Doncs ja ho sabeu, la Carlota, que et pot ajudar a arribar a aconseguir el teu objectiu, perquè al final la dietètica és molt més que l'estètica, sinó que és la salut el que estem treballant. La salut i també el fet de veure't millor també et fa sentir-te millor.
1: Totalment, sí, sí. Doncs, fer un canvi d'hàbits és l'important.
0: Doncs, Carlota,
1: amb una bona planificació.
0: Carlota, gràcies per ajudar a aconseguir-nos-ho, per venir-nos-ho explicant al programa, i el dissabte vinent t'esperem també. Recorda que la trobareu a www.carlotanutricion.com o a l'Instagram @carlota.riba, i dissabte vinent aquí t'espero.
1: Molt bé, ens veiem dissabte que ve. Una abraçada a tots.
2: Esteu escoltant Cap de Setmana
3: amb Raquel Camins.
2: COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
4: Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
5: 3708 03708, serie 132 132.
4: Puedes consultar el resto de

0: cuinar ràpid, fàcil i a més amb bon gust, no sempre senzill, però la Teresa ho ha convertit en el seu segell personal. Darrere del compte d'Instagram Receptes Express, comparteix idees pràctiques per menjar bé sense complicar-se la vida, que és el que de fet ens interessa a tots, en receptes casolanes i accessibles. Ha captivat una comunitat que busca solucions ràpides per al dia a dia, que de fet, com deia, som una mica tots, per l'estrès que portem, per la feina, a vegades no ens dona temps de dedicar tanta estona a la cuina com voldríem. Doncs ella té un estil directe i proper que convida tothom a posar-se a cuinar sense por, i avui ens ho va explicar per conèixer més bé el seu projecte i perquè ens expliqui la seva recepta de mandonguilles fredes de patata i tonyina. Molt bon dia, Teresa.
1: Hola, molt bon dia, Raquel.
0: Teresa, com va néixer la idea de crear Receptes Express i compartir les teves receptes amb tanta gent?
1: Perquè em vaig jubilar durant l'any de la pandèmia, el curs de la pandèmia, vaja. Llavors em vaig quedar una pila de temps que no sabia molt bé què fer. El que tenia previst de fer de voluntariat o així, doncs, per cosa de l'edat i la pandèmia no ho podia fer, i llavors em vaig ajuntar, que m'agrada cuinar i arreglar coses amb informàtica i tal, i vaig començar a fer aquest canal.
0: I a partir de llavors, si haguessis de definir el teu estil de cuina en tres paraules, per exemple, quines serien?
1: Bueno, aviam, jo el que faig és una cuina senzilla, vull dir, molt casolana, amb ingredients nostres, el que ara en diem quilòmetre zero, i sobretot que sigui gustosa i saludable.
0: I què és el que més t'agrada del contacte amb els teus seguidors a l'Instagram? Perquè a més fas receptes en català, no perds la llengua, ho expliques molt bé. I què és el que et fa connectar més amb ells?
1: Aviam, és que com que entre que s'està perdent bastant en el costum de cuinar i que abans, ara ja no tant, però abans costava que hi haguessin canals de cuina en català, doncs vaig decidir a fer-ho d'aquesta manera i la veritat és que hi disfruto molt, ho passo molt bé.
0: I quan prepares una recepta nova, penses més en la rapidesa o en sorprendre amb alguna cosa diferent?
1: No, sorprendre no, perquè la veritat és que faig coses bastant normals. El que sí que procuro, doncs, és que siguin coses que les puguem fer fàcilment a casa, que no necessitem cap ingredient estrany, que tampoc es necessitin ni robots ni coses que normalment no es tenen a casa, i que qualsevol persona amb una miqueta de ganes i d'idea li pugui quedar bé. I a més, doncs, això, que sigui saludable, que sigui gustosa, que vingui de gust.
0: Bueno, no sé, que avui dia no es tenen,
1: que es pugui fer.
0: Que avui dia no es tenen a casa, però en un futur, no sé, si gairebé seran ells els... Hi haurà més robots a casa que persones.
1: No, segurament, sí. Però les coses no queden igual.
0: No. Com a mínim la part del cor, aquesta que no es pot substituir.
1: Exacte.
0: I quin és aquell plat que mai falla a casa teva i que recomanaries a tothom?
1: Mira, el que faig quan no sé què fer és una fideuà amb gambes i calamar, perquè procuro tenir una capseta d'aquestes de gamba llagostinera, que tampoc és gaire a casa, al congelador, i em treu de molts apuros. Llavors, amb una mica de calamar o quatre musclos o així, faig una fideuà que em queda la mar de bona i és bastant ràpida.
0: Ai, quina gana que m'ha entrat de cop i volta.
1: Sí.
0: Ens pots explicar com es fan les teves mandonguilles fredes de patata i tonyina? Quins ingredients necessitem? Com les prepares? Tot i que ho podeu veure a l'Instagram, que penja les seves receptes molt ben explicades a Receptes Express. No té pèrdua, però realment us convido que hi entreu, perquè, a part d'explicar-ho molt bé, pots triar, per exemple, dius, tinc avui convidats i vull quedar bé. Doncs hi ha tot tipus de receptes i que no són complicades. Llavors, ho podeu veure a Receptes Express, que és un quadradet verd amb una caseta, i la Teresa doncs, ens penja receptes com la que ens explicarà aquest matí.
1: Doncs sí, bueno, i a part, com que hi ha gent que no li agrada gaire Instagram o no... no hi entra, també està a YouTube amb el mateix nom, amb receptes express, amb dues S al final.
0: Ah, sí, que també. Verda. Clar, i així també es pot, per aquells que no tinguin Instagram o no ho vulguin, doncs també ho poden veure.
1: Exacte, exacte. Però jo tinc unes quantes amigues que només m'ho miren per YouTube. Per Instagram es veu que no els hi va. Bueno, t'explico això de les mandonguilles, que és una cosa super senzilla, però que queda amb un resultat, doncs mira, aparent. Realment només hem de bullir patates amb pell i després tenir tonyina amb oli, una o dues llaunes, sal, oli, pebre i olives i algun altre ingredient que ens agradi. I això ja és completament al gust. Doncs pot ser o tomàquet sec amb oli, o olives, tàperes, cogombrets, anxoves, no sé, les mil coses que ens puguin agradar. Perquè amb la patata hi va bé, que quasi tot. Llavors les bullim amb pell, quan ja estan tebiones les pelem i les xafem, però mal xafades, saps? Que no que quedi un puré, que quedin trossets. I a partir d'aquí barregem doncs, el que hàgim decidit, doncs, també tallat a trossets. Fem les boletes, les deixem refredar bé a la nevera i a l'hora de servir doncs, les podem decorar una mica. O servir-les amb una miqueta o de maionesa o de salsa rosa o salsa de calçots o el que ens agradi, vaja.
0: O sigui, que el gust personal,
1: Exacte, exacte. El personal o el que tinguis o el que et vingui de gust, vull dir que és molt, molt fàcil de fer.
0: Doncs, Teresa, moltíssimes gràcies com sempre per ser aquest matí de dissabte amb nosaltres al programa i entrarem al teu compte de receptes express perquè, bueno, almenys a mi personalment m'ajuda moltíssim amb la meva cuina diària i espero que puguem ajudar també molts amics i amigues que ens escolten.
1: Bueno, esperem que sí, aviam si m'ho diuen i m'escriuen algun comentari, que això sí que costa, M'agrada molt posar receptes, però al final em diuen a vegades coses la gent que conec i així en persona, però això d'escriure ja, bueno, tu ja ho saps.
0: També. Ja, que a vegades es costa una mica més. Doncs una abraçada enorme i que acabis de passar bon dissabte.
1: Vale, moltíssimes gràcies a tu. Adéu.
2: Setmana.
3: Raquel Camins.
2: COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
0: Si busqueu una escapada fàcil, propera i sense complicacions, a www.buscaunxoio.com trobareu destins ideals per arribar-hi per carretera com Miami Platja o Pals a la Costa Brava, amb preus molt ajustats. I recordeu que només durant unes hores podeu aprofitar l'exclusiva app amb xoios exclusius disponibles només a l'app. Escapades segures, tranquil·les i al millor preu amb un sol clic. www.buscaunxoio.com.
2: Cap de setmana.
3: Raquel Camins.
2: COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.

0: anem a centrar l'atenció en el benestar i la salut, l'activitat física i els hàbits que realment transformen la nostra salut, que és tan i tan important. En un món ple de dietes miracle i de consells contradictoris, costa saber què és realment, doncs, més efectiu. Sobretot les xarxes socials han amplificat molts mites sobre l'exercici, sobre l'alimentació, però què diu realment un professional del sector? Això és el que volem conèixer, i més ara que s'apropa el bon temps, que tothom es vol cuidar, que ens volem sentir bé. Doncs anem a buscar respostes amb un expert per aclarir dubtes i detectar els errors habituals, i en parlaré amb l'entrenador personal amb més de 15 anys d'experiència, el Dani Llanes, que ens ho explicarà. Dani, bon dia.
1: Hola, bon dia, Raquel, i bon cap de setmana.
0: Igualment. És Dani Llanes o Dani Llanes?
1: Dani Llanes.
0: Llanes, val. Dic, sí. Perquè ho vull dir bé, perquè ells que et vulguin trobar després, que no es perdin.
1: No et preocupis.
0: Quin és el mite més estès sobre el fitness que encara creu molta gent?
1: Doncs mira, et diria que n'hi ha molts, no? Des de començant de que per cremar més i suar més cremes més greix, o perquè fas entrenament de força a posar els més gran, tot això passa sobretot en el sector més fitness femení, O des de que es pot cremar greix de manera localitzada, o has d'entrenar cada dia per aconseguir els resultats. Hi ha un problema, que n'hi ha molts d'aquests mites que s'han de començar a modificar i a canviar.
0: I, per exemple, quin és l'error més comú que comet la gent quan vol posar-se en forma?
1: Jo diria que un dels errors més comuns que també em trobo és que la gent vol fer uns canvis el més ràpid possible. O sigui, normalment venim la gent amb 2 anys, 5 anys, 10 anys o més, amb uns hàbits adquirits, i aquests hàbits no es poden canviar de la nit al dia. O sigui, ha de ser tot molt progressiu, no? I la gent vol començar amb dietes ràpidament, a fer exercici molt ràpid. No, s'ha de fer tot progressiu, i jo personalment sempre dic que sota la supervisió d'un professional sempre és millor, perquè estàs molt més controlat.
0: Clar, és que no tenim gens de paciència, La veritat és que quan volem fer dieta o cuidar-nos, ho volem per ja. I justament, Dani, les dietes ràpides funcionen o poden ser perjudicials a llarg termini?
1: Sí, en aquest tema hi ha una realitat, que és que les dietes ràpides, que nosaltres anomenem de xoc, és veritat que funcionen a mig, o sigui, curt termini. El problema és què passa després a mig termini, no? O sigui, podem tenir problemes metabòlics, endocrins... O sigui, jo soc sempre, els dic a les meves clientes i als meus clients, que el més important per mi és que tu el que facis el puguis mantindre a mig llarg termini. Aquesta és una de les claus de que tu puguis tenir resultats i que ho puguis mantenir. Llavors, és veritat que potser aquestes dietes ràpides, en un mes, m'invento, pots perdre 5 quilos, no? Però aquí la qüestió és, aquests 5 quilos que has perdut, més teixit muscular o més teixit de greix? A nivell metabòlic, estàs bé, malament, t'ha afectat a nivell negatiu? O sigui, una sèrie de coses que s'han de mirar. O sigui, jo soc del parer de que sempre dic, escolta, mira, s'ha de menjar de tot, i el més important és aprendre a menjar i, sobretot, a saber distribuir els aliments en cada àpat. O sigui, jo no recomano mai a ningú que elimini aliments, principalment perquè a mig termini serà impossible mantenir en el temps això.
0: Clar, l'important és tenir una constància i agafar un hàbit, al fi al cap, no? Però què és més important, l'alimentació o l'exercici per aconseguir els resultats?
1: Personalment, com a professional, opino que són dos pilars fonamentals. Però sí que és veritat que per mi el tema de l'alimentació té un pes d'un 60-70%, i a nivell d'exercici i entrenament et diria un 30-40%. Però sí que és veritat que han d'anar els dos pilars de la mà. Perquè sense un, l'altre no funciona bé.
0: O sigui, realment s'han de poder complementar. Per exemple, algú quan us ve veure, o quan et ve veure el Dani Llanes, quan venen a visitar-te tu, en el teu cas els hi comentes que tan important és l'exercici com la dieta, els assessores, sí, una mica en aquest aspecte?
1: Exacte. O sigui, ja t'ho dic, són dos pilars fonamentals. O sigui, tu pots fer només dieta, però el problema és que si no fas exercici, per exemple, perdràs teixit muscular. i això és contradictori. O al revés, o sigui, tu pots fer només entrenament, però si només fas, no fas dieta, no aconseguir els resultats que tu voldràs. Llavors són dos pilars, ja t'ho dic, que han d'anar de la mà per aconseguir el resultat que tu vulguis, sigui de salut, sigui de rendiment o sigui estètic. Sí o sí han d'anar els dos complementant l'un de l'altre.
0: I quin és el consell o quins consells donaries a algú que comença des de zero?
1: Sí, si comença des de zero i és sedentari 100%, primer buscar alguna activitat que et motivi. O sigui, no fer ara perquè m'hi mento, pots donar un exemple. Ara està de moda potser el crossfit i vaig a fer crossfit. No. Si has de fer alguna cosa que et motivi, si pots anar acompanyat millor, perquè si tens una motivació i et motives amb l'altra persona, o si no, per exemple, fer en un gimnàs una activitat dirigida, no? Que hi ha més gent, que hi ha suport musical, que hi ha algú... O sigui, aquí el més important és donar el pas i dir, vale, vull començar a fer una mica d'exercici, de moure una mica, però buscar alguna cosa que a tu personalment diguis, ah, doncs avui em toca fer aquesta activitat i m'agrada. Perquè si comences a fer activitats o exercicis que no t'agraden, potser estàs 2-3 setmanes i després sempre trobem alguna excusa de, bueno, avui està plovent, doncs no hi vaig, ja vaig demà. O avui em fa mandra, he sortit de tarda a treballar. Sí, no, hem de buscar algú que ens motivi.
0: Que realment doncs, tinguem aquesta constància.
1: Exacte.
0: I com es pot mantenir aquesta motivació amb el temps, Dani?
1: Sí, és el que et deia, no? Primer buscar alguna activitat o algun esport o exercici que faci que
0: realment ens agradi, eh?
1: Exacte.
0: Doncs Dani Llanes, moltíssimes gràcies per ser aquest dissabte amb nosaltres i que acabis de passar també molt bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana i gràcies a vosaltres. Que vagi bé.
2: Setmana.
3: Raquel Camins.
2: COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.

0: us vull parlar ara de la Masia de Can Sidro, que és l'espai ideal per portar qualsevol esdeveniment d'empresa al següent nivell. Situada a Palau-Solità, només 20 minuts de Barcelona, combina un entorn natural privilegiat amb instal·lacions modernes i elegants i té uns jardins espectaculars, salons amb parets de vidre, espais lluminosos. Ens ho explicarà molt millor la Lídia, perquè és un lloc pensat perquè cada detall sumi i cada esdeveniment sigui tot un èxit. Molt bon dia, Lídia.
1: Hola, molt bon dia, Raquel.
0: Lídia, què té la Masia de Can Sidro que la converteix en una opció tan atractiva per als esdeveniments d'empresa?
1: Bueno, et podria dir que Masia Can Sidro és una masia de l'any 1789, on destaca per combinar l'encant d'un entorn rústic com quan estem a la nostra masia, o bé les instal·lacions modernes que tenim en els nostres salons, porxada i jardinet. També la nostra cuina catalana, on el personal porta més de 30 anys elaborant els nostres plats, i també s'ha de dir que amb molts productes de proximitat, com és el nostre propi hort.
0: I a cada cop més empreses busquen espais diferents. Què oferiu vosaltres que no es trobi en un hotel o en una sala convencional?
1: Correcte, cada vegada les empreses busquen espais amb personalitat pròpia i això és el que nosaltres oferim. Un entorn amb tranquil·litat, molta tranquil·litat, per afavorir la creativitat i la connexió dels equips. Apostem per experiències més properes i personalitzades amb flexibilitat total a l'organització. Tenim la possibilitat també d'integrar activitats a l'aire lliure, com és a les nostres jardins, o dinàmiques completament diferents.
0: I com adapteu els espais que teniu per diverses reunions, o per exemple les reunions d'equip o les celebracions corporatives?
1: Bueno, els podem adaptar a formats molt diversos, des d'unes reunions més formals o transformar-los en més dinàmics i distesos. I inclús, Raquel, podem acabar la festa amb els nostres propis DJs.
0: Perquè, clar, quins espais teniu exactament així? Quina capacitat? Perquè ells que ens escoltin i ara tinguin la seva empresa i diguin, ostres, podria ser el lloc on fer el nostre proper esdeveniment.
1: Doncs mira, tenim la masia, que els espais són més reduïdets, però bueno, podem albergar fins a 50 persones. Després tenim el Saló de la Porxada, que té una capacitat de 165 persones, i després tenim el Saló Jardinet, que té una capacitat per 190 persones. Ambos salons tenen el seu pàrquing propi, on no hi ha cap mena de problema d'aparcament.
0: I sabem que la logística és clau. Com faciliteu l'organització perquè les empreses només s'hagin de preocupar de gaudir de l'esdeveniment? Perquè moltes vegades una de les preocupacions és que al final hi ha empreses que, depèn on van, han d'acabar-ho fent tot elles. Quines facilitats doneu?
1: Correcte, Raquel. Amb nosaltres això no passarà. A nosaltres la logística és fonamental, per això ens encarreguem de posar-ho tot fàcil des del primer moment, amb l'acompanyament, amb tota l'organització, i acabant en que amb nosaltres només s'han de preocupar de gaudir de l'experiència.
0: Bueno, jo des d'aquí us ho recomano, ja no només perquè realment és així, sinó que si mireu les opinions són exquisites, vull dir, el servei ràpid, amable, bon ambient, espai ample, bona relació qualitat-preu, teniu una valoració de 10 impressionant, i això crec que és la millor manera de saber que ho feu bé, perquè quan la gent ve i està contenta, tornen. I per qualsevol empresa que ara ens estigui escoltant, quina seria o quin seria el millor motiu per confiar en el seu proper esdeveniment a la Masia de Can Sidro?
1: Doncs mira, ho has dit tu amb aquestes paraules que ens has dit ara, doncs resumiríem amb això, amb la combinació del nostre espai exterior i interior, amb el servei completament personalitzat per grans professionals com són el personal de cuina, com el de sala i l'organitzatiu, que s'encarreguen de cada detall, des de la planificació fins al dia de l'esdeveniment, garantint experiències memorables.
0: Doncs ja ho sabeu, www.cansidro.com, que és el carrer Sant Isidre 13, Palau Solità, o bé podeu trucar al 93 864 3040, perquè realment el vostre esdeveniment d'empresa ha de ser únic, i si el voleu fer únic amb la Masia de Can Sidro ho aconseguireu. Lídia, moltíssimes gràcies per ser aquest matí de dissabte amb nosaltres.
1: Gràcies a tu, Raquel. Moltes gràcies.

Escoltem la cançó Els teus somnis de Sopa de Cabra per recordar aquells somnis que ens estan esperant i que hem d'aprofitar els moments bonics i, sobretot, gaudir de les persones estimades. No ho oblideu. Escoltant-la, deixo'm el butlletí informatiu de les 11, però ens queden encara molt bones propostes per donar-te. Jo sóc la Raquel Camins i queda't aquest dissabte amb mi.

0: I us vull proposar itineraris de baixa dificultat, una proposta per descobrir el municipi de Cambrils caminant i sense presses. A més, quan arriben els caps de setmana, i més ara de cara que començarà a venir més el bon temps, volem fer plans d'exterior, de sortir de casa, activitats, i a vegades no sabem què fer. Doncs aquí tenim rutes que recorren parcs, camins i carrers, connectant natura, patrimoni i història local. Una manera de conèixer el territori mentre es gaudeix de l'entorn i es fomenta aquest hàbit tan saludable. Entre les opcions destaquen 6 recorreguts per tots els públics: la Via Augusta, el Mas Sant Genís, Caslània, la Llosa, la Riera de Riudecanyes i el Torrent d'en Gener. Cambrils es descobreix pas a pas amb cada ruta com una porta oberta al seu paisatge i a la seva memòria, i ens ho explicarà millor la regidora de Turisme, la Patricia de Miguel. Molt bon dia, Patricia.
1: Bon dia, què tal?
0: Molt bé, molt contenta de que siguis en el programa.
1: I igualment.
0: M'agradaria que ens poguessis explicar què ofereixen aquests itineraris de Cambrils a les persones que els recorren.
1: A veure, per començar, el que oferim és, sobretot, baixa dificultat. I això és molt important perquè nosaltres, quan fem activitats o quan treballem, no?, el nostre turisme, el treballem d'una manera molt transversal perquè el puguem viure en família, no? Cambrils té aquest certificat de turisme familiar, i en aquest sentit el que ens agrada és que les famílies senceres, en bloc, en conjunt, puguin gaudir de totes les activitats plegats, no? I en aquest sentit, doncs, aquestes rutes el que tenen és baixa dificultat i, per tant, són molt adients per poder-se disfrutar en família. Jo crec que això, doncs, ja és un plus molt important per poder gaudir a Cambrils.
0: I quin valor afegit tenen aquestes rutes pel que fa al patrimoni i a la història del municipi?
1: A veure, Cambrils, a més de tenir, diguéssim, el que és el turisme, no?, el que també oferim és explicar la nostra història. És a dir, té molt valor perquè no són només rutes per caminar, sinó rutes que expliquen, no?, el nostre passat. I a través d'aquests recorreguts, doncs, podem descobrir el passat de Cambrils, des de la presència romana, que és molt important, amb la Via Augusta, fins a, per exemple, masos, camins agrícoles o espais que formen part de la nostra identitat com a cambrilencs. Per tant, jo crec que el que fan és posar en valor el nostre patrimoni, que moltes vegades el tenim a prop però no el coneixem bastant, i jo crec que això és molt important perquè reforça el nostre sentiment de pertinença. I això ens agrada, que la gent ho vegi, no?, i també ho disfruti, igual que ho disfrutem nosaltres.
0: Doncs d'això es tracta, sobretot. I els recorreguts són aptes per tothom, Patricia? Quin nivell de dificultat tenen realment?
1: Sí, és el que comentava. Són recorreguts de baixa dificultat perquè els pugui practicar pràcticament tothom. Són de dificultat baixa. No hi ha grans desnivells. Cambrils és que és un municipi molt pla i per això, doncs, tenim molta accessibilitat. I per això ens agrada, no?, que tant nens petits com gent grans o persones que simplement volen fer un passeig amb calma, no?, que no hagin de patir, no?, sinó que facin un passeig que el puguin disfrutar, pues el puguin fer sense major dificultat. No parlem de rutes esportives amb gran exigència, sinó d'itineraris per gaudir caminant sense pressió i amb molta tranquil·litat.
0: I quina ruta destacaries com a la més emblemàtica o recomanada per començar?
1: A més, que pel tema del romanticisme històric, m'agrada molt la Via Augusta perquè és molt representativa, no? Però, home, si veiem la dificultat de les rutes i parlem de per començar, la ruta del Torrent del Gener és la més curteta, que fa 3,6 quilòmetres, i per tant jo crec que és una ruta molt interessant perquè també és molt plana i per començar és ideal. Després, doncs, es pot anar pujant una mica, no?, la longitud, perquè no és pujar dificultat, sinó pujar longitud, no? Al final, doncs, tens rutes des de 3,6 quilòmetres fins a la més llarga, que fa 11,2. En qualsevol cas, no?, que és justament la que a mi m'agrada més, no?, la Via Augusta, tot just perquè, doncs, és la més històrica. Però sí que per començar recomano les més curtetes, clar, i anar ampliant.
0: I quin paper juguen aquests itineraris en la promoció dels hàbits saludables i del turisme local?
1: Nosaltres treballem molt en aquest sentit, no?, en el sentit del turisme saludable, el turisme gastronòmic, que també està relacionat, no?, perquè tenim aquesta cuina marinera tradicional i, per tant, doncs, venem i ens agrada, no?, explicar que som un municipi on es ve a viure a poc, a viure d'una manera molt tranquil·la, no? I això és bo pel cor, és bo per la salut, no? I si ho barregem amb aquest oli d'oliva verge extra que tenim de la cooperativa de Cambrils, doncs tot plegat fa que siguem un municipi molt saludable per la salut i per la ment, també, no? Perquè és important que la gent, quan vingui a Cambrils, també pugui desconnectar del seu dia a dia, de les seves pressions habituals, i se senti, doncs, una mica aïllat, no?, de tots els problemes diaris, i que pugui disfrutar d'una manera molt tranquil·la i molt sossegada. I en aquest sentit, caminar, creiem que també, doncs, és un plus que pot ajudar aquest turista i aquest visitant a disfrutar de Cambrils.
0: I ja per acabar, Patrícia, com poden els visitants o veïns accedir o planificar aquestes rutes de manera senzilla? O aquells que ens estan escoltant, que diguin, sí, podem trobar aquestes rutes, on ho podem veure i preparar-nos-ho?
1: Tenim una web que es diu caminacambrils.cat, on hi ha aquestes 6 rutes perfectament explicades, es poden veure els itineraris amb els planells, i per tant, doncs, es pot veure quin és el punt de partida. Totes les rutes tenen una cosa molt interessant, i és que són circulars. Per tant, acabes on comences, i això també és molt xulo, perquè per al punt de trobada, doncs, també és important. I en acabat, al Patronat de Turisme, òbviament, tenim un equip meravellós que qualsevol dubte, doncs, es pot solucionar. I a més, durant les rutes, durant aquests camins, els visitants podran trobar uns codis QR que els podran parlar també d'aquestes rutes i d'aquest patrimoni històric que també ens agrada molt promocionar.
0: Doncs moltíssimes gràcies a la regidora de Turisme de Cambrils, la Patrícia de Miguel. Gràcies per ser aquest matí amb nosaltres.
1: A vosaltres. I us esperem.
0: De ben segur, anava a dir, de ben segur que vindrem a fer alguna ruta. Gràcies.
1: Molt bé.
2: Cap de setmana.
3: Raquel Camins.
2: COPE Catalunya i Andorra.

0: Anem a parlar de tradicions històriques, i miraré cap a Badalona. Vull saludar els amics badalonins i badalonines, ja que s'estan preparant per viure les seves festes de maig, que giren al voltant de l'11, el dia de Sant Anastasi, copatró de Badalona, una figura llegendària del segle IV que és associada al seu martiri a la ciutat. I aquesta tradició, compartida històricament amb Lleida des del segle XVII, ha evolucionat amb els segles, i les cròniques del calaix del sastre del baró de Maldà ens mostren com es vivien aquestes festes en el passat. El gran punt d'inflexió arriba al 1940 amb la recuperació de la cremada del dimoni, avui un dels actes més emblemàtics de la celebració, i des de l'any 1979 les festes de maig han consolidat el seu format actual, combinant tradició, cultura popular i participació ciutadana. I avui en parlo amb la tinent d'alcalde, la Cristina Aguera, que ens n'explicarà més coses. Molt bon dia, Cristina.
1: Molt bon dia, Raquel.
0: Cristina, què representen les festes de maig per la ciutat de Badalona?
1: Bé, les festes de maig són les principals festes de la ciutat, no? El principal moment que esperen els nostres veïns, no? Per què? Doncs perquè la veritat és que tots sentim molt d'orgull, no? D'aquestes festes durant tot un mes, que això sí que ja és diferent, no? A la majoria de festes que tenen les de més ciutats, i que també, doncs, hi ha activitats durant aquest mes per tothom, no? O sigui, quan pensem la programació de les festes, sempre intentem, doncs, que durant aquest mes, durant aquests caps de setmana del mes de maig, doncs, puguem tenir activitats que arribin a tothom, que agradin, doncs, als diferents públics, no? De la nostra ciutat. I també, doncs, intentem cada any, des d'aquest govern, hem intentat anar incorporant diferents actes, doncs, perquè encara siguin més participatius i anar millorant encara una mica més aquestes festes de maig tan, tan importants de la ciutat.
0: I, per exemple, com ha evolucionat aquesta celebració des dels seus orígens fins al format actual?
1: Bé, en els seus orígens, al final el que celebrava era Sant Anastasi, no? Que al final és el patró és un dels copatrons, com has dit, de Badalona, i totes les festes de maig, doncs, giren dins de aquesta figura. Doncs el començament era el dia 11 de maig i als seus voltants, i ara, doncs, com t'he explicat, no? Hem allargat, hem fet, doncs, que durant tot el mes de maig, doncs, passin coses a Badalona, hi hagin activitats a Badalona i que les gaudeixin cada cop més els nostres veïns, i que també, doncs, hi hagi més interès per veïns d'altres ciutats i de l'entorn, i que hi hagi aquest interès, doncs, per poder saber més de les nostres festes, i es facin cada cop més importants.
0: I, Cristina, quin paper té la figura de Sant Anastasi dins la festa i de la identitat local?
1: Bé, com t'he dit, Sant Anastasi és un dels copatrons de Badalona, no? Les festes de maig són les festes de Sant Anastasi. Tenim tres copatrons, un és Santa Maria, Sant Roc i Sant Anastasi. Aquestes festes són les festes de Sant Anastasi. El que passa que com al final ho fem durant el mes de maig, tothom, doncs, li acabem dient, no? Doncs les festes de maig. Però sí que et dic, doncs, que aquest any el que hem volgut fer a proposta de la cultura popular de la nostra ciutat és incorporar, doncs, per exemple, en el cartell, no? En el mocador, on fem la referència de festes de maig, que és com les coneix tothom, no? Aquestes festes que tenim a la ciutat, posar també la menció de Sant Anastasi, perquè al final és el patró de Badalona, i les festes, doncs, estan vinculades al dia del patró de Sant Anastasi.
0: I la cremada del dimoni és un dels actes més emblemàtics. Què simbolitza exactament per als badalonins?
1: Bé, el dia de la cremada és el dia central de les festes, o sigui, és l'acte més multitudinari, és una barbaritat, i la veritat és que jo crec que és un dels actes així més potents, i la veritat és que és un dels més macos que jo crec que passen a tota Catalunya. O sigui, a qui no l'hagi viscut, jo el convido, perquè és un acte molt maco. A més, hem incorporat des del 2024, vam incorporar un espectacle de drons també en aquest dia, de 500 drons, que aquest any també incorporem pirotècnia, i a més de la cremada, doncs, hi ha també el piromusical. Però bé, la cremada del dimoni, el que simbolitza aquest dimoni, doncs, aquesta falla que es posa a les platges de Badalona i que els nens, doncs, la van visitant, no? Perquè la posem a l'1 de l'1 de maig fem la cremada per simbolitzar doncs, que marxi allò dolent, no? O sigui, ho podríem dir així, per això hi ha la figura del dimoni. És cert doncs, que moltes vegades és un dimoni reivindicatiu, no? Doncs, que si hi ha una problemàtica concreta, doncs, sí que moltes vegades en el que s'inspira és dins d'aquesta problemàtica del dimoni, no? Però també és veritat que quan hi ha un fet que és important en aquell any a la ciutat, doncs també aquest dimoni s'inspira, no? També ho fem com un homenatge. Aquest any, per exemple, el dimoni s'inspira en la Final Four que acollim aquí a la ciutat i que a més coincideix bastant, no? Del 7 al 9 de maig. Un altre any, el 2020, doncs va ser sobre l'Anís del Mono, no? Que feia 150 aniversari. Llavors, és la figura d'un dimoni que es crema aquest dimoni i que, per tant, el que simbolitza doncs és això de que marxi lo dolent.
0: I en el teu cas, ja per acabar, quin és el moment preferit de la celebració de les festes de maig, Cristina?
1: És complicat triar un moment perquè la veritat és que fem unes festes i cada cop les festes són més, hi ha més activitats
0: millors.
1: I més àmplies, no? Però, per exemple, clar, els concerts són espectaculars. El dia de la cremada del dimoni, clar, és el que t'he explicat, hi ha la cremada del dimoni, hi ha un espectacle de drons, de 500 drons, hi ha un piró musical, els tardeos, uns tardeos que hem incorporat també des de l'any passat, no? Que són per públic jove i un altre dia per música dels 80, o aquest any que hem incorporat a la festa de les migues, no? Que això ho hem recuperat després de 5 anys. I després no em puc oblidar també de tota la gran feina que fa la cultura popular de la nostra ciutat, que també fa unes activitats, és que et podria dir moltíssimes, no vull dir unes i deixar-me altres, però totes les colles s'ha d'agrair, perquè fan unes activitats que també fan que els veïns de la nostra ciutat
0: les gaudeixin molt
1: i les puguin i coneguin, no?
0: Doncs t'agraeixo molt que hagis estat aquest matí amb nosaltres, el tinent d'alcalde, la Cristina Guera, que gaudiu molt de les festes i gràcies per explicar-nos aquí en el programa.
1: A vosaltres, gràcies.
2: Cap de setmana.
3: Raquel Camins.
2: COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
4: Este domingo, el mundo se detiene.
5: El partido de la jornada.
4: Un escenario, el Camp Nou.
6: Barcelona, Oli. Busca el gol el Barça.
4: Un solo objetivo, ganar. Este domingo en COPE, un clásico que vale una liga. Barcelona-Real Madrid.
5: ¡Ojo!
4: Vive el desenlace final en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama, Andrea Peláez y Eri Frade, el equipo líder de la radio deportiva. Y después lo analizamos en el tertulión de tiempo de juego con Juanma Castaño.
7: Muchas cosas que contarles.

0: cap de setmana.
1: Raquel Camins.
0: COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
2: Viatjar més i pagar menys és possible amb buscaunxollo.com.
3: I arriba el moment de viatjar sense gastar gaire amb la nostra secció d'oci i escapades al millor preu de la mà de www.buscaunxollo.com. I avui enfoquem la secció en destins segurs, accessibles per carretera, ideals per escapades tranquil·les aquest estiu. Propostes pensades per desconnectar sense complicacions, que és el que volem tots i a prop de casa, amb opcions com Miami Platja, o Pals, o la Costa Brava, des de preus molt ajustats. Viatjar segur i el millor preu és possible gràcies a www.buscaunxollo.com i ens ho explica la Mar. Molt bon dia, Mar.
4: Hola, molt bon dia.
3: Mar, en un context on molta gent busca tranquil·litat, què entenem exactament per destins segurs i accessibles per carretera?
4: Sí, mira, estem detectant que en el context actual cada vegada més persones busquen escapades a prop de casa, no? Que quedin a pocs quilòmetres en cotxe, evitant fins i tot grans desplaçaments. A buscaunxollo.com tenim moltes ofertes per descobrir destins increïbles que ens queden ben a prop, no? I que a vegades no hi hem anat mai. Així estalviem en trasllats i a més tenim també la tranquil·litat de no tenir cap imprevist en el viatge contractat, perquè sempre sabem que ens quedarà molt a mà.
3: I podem parlar d'alguns exemples, com per exemple l'hotel Alegria Pino Alto o Miami Platja. Què fa atractiva aquesta zona per una escapada relaxada?
4: Doncs les platges d'aquesta

0: Les zones són especialment espectaculars. És un destí també doncs, una mica per tot tipus de viatger. Justament aquest hotel és un hotel molt familiar i molt recomanable per visitar la Costa Daurada. És un hotel de 4 estrelles que està situat a 150 metres de la platja, que això sempre és molt còmode durant les vacances. Admet mascotes i l'hotel està ple de racons amb moltíssim encant. El preu per 3 nits amb esmorzars és de 139 euros per persona, així que està superbé, i té disponibilitat per tot l'estiu, així que quan tingueu les vacances agafades enguany, us encaixa segur.
1: Ostres, ara estava veient les imatges, ho podeu veure, Alegria Pino Alto és preciós, realment val la pena.
0: És molt maco, és especial.
1: També tenim opcions com Pals a la Costa Brava, des de 25 euros. Què creus que busca el viatger en aquest tipus de destinacions properes?
0: Sí, doncs aquest xollo m'encanta. Pals és un poble encantador de l'Empordà, segur que n'heu sentit a parlar alguna vegada, i amb aquest xollo, des de 25 euros, hi podeu anar a un preu espectacular i no és gens habitual trobar ofertes tan accessibles. Els seus carrers medievals estan perfectament conservats i el gran protagonista de Pals és el seu arròs. Amb aquesta proposta us podeu allotjar a l'apart hotel en Village Golf Beach, que són uns apartaments des de 25 euros la nit. Més barat, impossible. I a més els nostres clients el valoren amb un 8,9.
1: És que és preciós. A part que és molt fàcil, si teniu l'app en el mòbil de buscar un xollo, entreu i podeu fins i tot fer la recerca o bé per dates o bé posar Pals mateix i us pot sortir, o sigui, podeu posar Costa Brava, podeu mirar, filtrar per buscar la vostra escapada ideal. I quins altres xollos o destins destacats podem esperar trobar pròximament a www.buscaunxollo.com per aquest tipus d'escapades, Mar?
0: Sí, mira, fem un últim i així acabem. Tenim un xollo a Calella. Aquest els encanta especialment als nens i trobem un hotel amb tobogans a un preu espectacular. Parlem de l'hotel Oasis Parques Plage de 4 estrelles i, com us deia, que té tobogans, així que els nens s'ho passen pipa, i també té descomptes. Si viatgeu en família, els nens viatgen amb un descompte segons l'edat i la temporada, així que us convido que li feu un cop d'ull a la nostra web.
1: Doncs ja ho sabeu, i a més per acabar, recordem que queda poc per gaudir dels xollos que ens vas avançar la setmana anterior, que teniu exclusius només a l'app, perquè només poden trobar aquests xollos tan especials a l'aplicació que no es troben a la web de Busca un Xollo.
0: Exacte. El passat 4 de maig va començar la nostra Exclusive App, que és una setmana que va fins al dia 10, així que ja només queden poquetes hores, per gaudir de 5 xollos que només exclusivament trobarem a l'aplicació de buscaunxollo.com, que està disponible tant per Apple com per Android. Tindreu 5 ofertes, com deia, reconeixibles amb la icona d'un fantasma, que representen el record de les vacances de l'any passat. Com us deia, aquestes ofertes no estan a la web, així que si encara no teniu descarregada la nostra aplicació, recomano que us afanyeu, que la descarregueu, així podeu veure aquestes 5 ofertes que desapareixeran en poques hores.
1: Sí, que espavileu ràpid perquè això s'acaba, i és veritat, perquè a vegades m'ha passat de trobar ofertes, de dir, ostres, i entre que ho comentes a una amica, una amiga, una altra, dius, ja està, ja se m'ha escapat, ostres, i l'he deixat perdre, per això, quan ho veieu, ho heu d'agafar. 3w.buscunxollo.com. Mar, segur que passa moltes vegades que veus allò, dius, bueno, després ja ho agafo.
0: Les nostres ofertes normalment duren entre 6 i 8 dies, així que si veieu algú que us interessa, sempre veieu el comptador amb el temps que li queda a cada xollo i teniu aquest temps, aquest marge per pensar-vos-ho.
1: I la Mar se'n va perquè vol, perquè nosaltres volem que es quedi amb nosaltres, però el dissabte vinent et tornem a convidar perquè ens expliquis més ofertes de 3w.buscaunxollo.com, que són Perfecte. Impressionants.
0: Molt bé, doncs fins dissabte que ve.
1: Una abraçada, Mar.
0: Una abraçada.
2: De setmana.
3: Raquel Camins.
2: COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.

0: sabeu que a Catalunya podem viatjar a l'antiga Roma sense moure'ns del lloc? Doncs aquest cap de setmana l'Escala acull el Triumvirat Mediterrani, una fira inspirada en el concepte de triumvirat. La proposta ens trasllada a les convivències dels grecs, ibers i romans a Empúries, i trobareu recreacions històriques, activitats lúdiques i divulgatives per tots els públics. Una cita cultural que posa en valor el nostre passat i la riquesa mediterrània. Una oportunitat perfecta per fer un viatge en el temps a la Costa Brava, i en parlaré amb el regidor de Cultura, Promoció Econòmica i Turística, el Martí Guinart. Molt bon dia, Martí.
1: Bon dia.
0: Martí, què representa el Triumvirat Mediterrani dins el calendari cultural de l'Escala?
1: Bé, doncs el Triumvirat és una fira que, com has dit, aquest any celebra 30 anys. És una de les fires de recreació històriques més antigues de Catalunya. N'hi ha d'altres que tenen uns quants anys més, sobretot medievals, però pel que fa a la recreació històrica de l'antiguitat, de l'època clàssica, diguem, grega i romana, és la més antiga, competint amb Tàrraco Viva, però sí, per uns quants anys, fa uns quants anys més que la celebrem, i ha passat per moments diversos, ha passat per moments més potents, d'altres més baixos, i ara els últims anys, doncs, estem mirant de treballar amb qualitat i treballant sempre de la mà del Museu d'Arqueologia d'Empúries. Doncs aquest any, celebrant la 30a edició, doncs tenim una edició molt, molt especial.
0: I com s'ha treballat la recreació històrica per reflectir la convivència entre els grecs, els ibers i els romans?
1: Bé, hi ha diverses formes de treballar aquesta convivència. Sí que és veritat que la majoria de grups de recreació històrica que tenim al país són d'època romana, perquè la majoria de jaciments que tenim són romans. Per tant, aquí el que té més pes és també la representació d'època romana. Tot i això, tenim grups que ens ajuden amb l'època també grega i ibera. Hi ha tallers, hi ha conferències, es parla també de gastronomia, hi ha taules rodones, i al final mirem d'explicar les tres cultures que van conviure aquí a casa nostra durant segles.
0: I quin paper té el jaciment, Martí, d'Empúries en el desenvolupament de la fira?
1: Aquesta és una fira que ens ajuda molt a treballar la coordinació, diguem, entre el Museu d'Empúries i l'Ajuntament. És un esdeveniment que s'organitza en plena coordinació, i el que fem per no, diguem, per complementar les afluències de gent, és que centrem la majoria d'activitats el dissabte al Museu d'Arqueologia, i el diumenge centra més al que seria el nucli antic de l'Escala.
0: I a quin públic s'adreça principalment aquest esdeveniment? És per tothom, Martí, o com ho teniu muntat?
1: La majoria d'activitats estan destinades a un públic familiar. Tot i això, també n'hi ha que estan destinades a gent que té un interès més fins i tot històric o intel·lectual, a gent que vol conèixer o aprofundir en la història del lloc. Hi ha activitats que són més de contingut històric, diguem.
0: I en el teu cas, Martí, quina part del Triumvirat o quin acte és el que més t'agrada, el que més gaudeixes o el que més es gaudeix en general?
1: Sempre fa gràcia veure la lluita de gladiadors, que és un dels espectacles o dels esdeveniments que són més tradicionals i que són més espectaculars. Però aquest any tenim, aprofitant aquests 30 anys, hem fet una trobada internacional, que és un simposi que es farà aquest any per celebrar o per posar en valor el llegat grec. La ciutat grega d'Empúries és única, diem, a tota la península Ibèrica, i el poble que va fundar la ciutat grega són els foceus. Aquests foceus van fundar altres ciutats a la Mediterrània, i aquest any hem organitzat un simposi en el que hem convidat a diferents llocs que van fundar els foceus per parlar sobre aquest passat comú i posar-lo en valor. I s'està creant també una associació per fer una ruta dels foceus, i aquesta serà una de les activitats principals que es faran en aquest...
0: Bueno, a més, jo us aconsello molt de visitar l'Escala, que és preciosa, val molt la pena. I Martí, si ens haguessis de recomanar un lloc a visitar, què ens diries?
1: Hi ha la zona de la Mar de Manassa, de la Punta, l'antiga la platja del centre del poble, que era l'antic port, i tot el passeig que hi ha entre l'Escala i les ruïnes d'Empúries, que durant aquests dies també es podrà recórrer amb el carrilet turístic, que el dissabte serà gratuït.
0: Doncs ja ho sabeu, tenim cita a l'Escala, i moltíssimes gràcies al regidor de Cultura i Promoció Econòmica i Turística, el Martí Guinart. Gràcies, Martí, per ser aquest matí de dissabte amb nosaltres.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Cap de setmana.
3: Raquel Camins.
2: COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.

0: La Fira del Pa i la Fira de Sant Isidre de Cervera 2026 reforcen el seu perfil inclusiu amb una oferta consolidada de productes sense gluten. Atenció, des de l'any 2024 el certamen incorpora elaboracions adaptades per tots els públics, ampliant doncs precisament l'accessibilitat alimentària. La seva programació inclou més de 20 activitats de cap de setmana i una desena en dies previs, amb la Diada de Sant Isidre com l'eix central. I la plaça Universitat acollirà 35 expositors multisectorials i 10 espais dedicats al pa. Segur que molts us està entrant gana, alguns fins i tot esteu esmorzant a aquestes hores. Doncs nosaltres en parlarem més i millor de tot això amb el paer en cap de la paeria de Cervera, el Jan Pomés, que el tinc aquí amb mi. Molt bon dia, Jan.
1: Molt bon dia.
0: Jan, què ha motivat la incorporació de productes sense gluten a la fira?
1: Pues aquest any és la tercera edició que comptem amb tots els expositors també que inclouen tota la patata sense gluten. Nosaltres al final és donar resposta a una realitat creixent de que cada cop pues, trobem més persones que són celíacs o intolerants al gluten. A mi particularment també m'afecta a nivell familiar, sempre és una realitat que m'he viscut i és una qüestió ja de que vam dir, bueno, doncs busquem aquesta manera de que si és una fira del pa i el cereal, pa i el cereal no és només blat i l'or dels típics cereals, sinó que també hi ha molts altres cereals que també puguin ser inclosos i que puguin tindre aquesta realitat de diversitat alimentària i que ho tractem amb tota normalitat i que puguin vindre pues, qualsevol tipus de persona de tot Catalunya que pugui veure l'estructura dels productes que els desitgi i també puguin sentir-se recolzats i que puguin veure's visibilitzats totes aquestes persones que tampoc no poden són celíacs o intolerants al gluten.
0: Doncs, quin paper té aquesta aposta inclusiva dins l'evolució del certamen?
1: Pues un paper molt d'això, d'obrir nous fronts, també de jugar amb nous cereals, que un tampoc no... A vegades pensem que sense gluten és una cosa molt específica i pensada per les persones sense gluten, però a vegades tampoc no és així, sinó que també aquestes adaptacions a les necessitats alimentàries poden obrir un ventall d'oportunitats, un ventall d'imaginació, de treballar amb uns cereals que fins ara potser no s'havien treballat, o recuperar treballs de cereals que s'havien fet en el passat, o en altres regions tant de Catalunya, d'Espanya, com també del propi món, que es treballa amb coses alternatives o amb cereals alternatius i que també poden donar uns productes de qualitat i que siguin de proximitat.
0: I Jan, com es garanteix justament la qualitat, la seguretat dels productes sense gluten presents a la fira?
1: Això, tot la participació que nosaltres tenim amb els estants que participen sobretot amb les especialitats sense gluten, ells tenen els certificats de tot el que és la cadena de producció de tots els aliments sense gluten que estan certificats, que s'han fet adequadament de tota la manera perquè no hi hagi tampoc una contaminació creuada i estan separats també perquè tampoc no hi hagi una contaminació creuada amb els propis estants amb gluten. I aquí també tenim una participació molt important també de l'Associació de Celíacs de Catalunya que també, i també amb voluntaris locals també de Cervera, que també el que fan pues, és pues, estar anant allà, també ens donen informació, també ens diuen també com funciona tot el circuit, etc. Inclús un dels tallers que també que hem comentat de tots els tallers que farem també hi són tallers que també ens expliquen de com poder fer coses sense gluten, com poder mantenir aquest aïllament amb les contaminacions creuades. O sigui, és una mica també una jornada de reflexió a nivell general.
0: Sí, que realment doncs és una són uns molt bons dies a tenir en compte el calendari a l'11 i 12 de maig. Quines novetats precisament destacaries d'aquesta edició respecte als anys anteriors?
1: Bueno, nosaltres cada any intentem donar-li un trosset de cargol més i intentem portar aquestes novetats perquè tinguin aquest atractiu i puguin venir a presentar. Aquest any justament nosaltres coincidim que som l'any del mil·lenari, el 2026 celebrem els 1.000 anys de la Carta de Poblament de Cervera i en aquesta celebració dels 1.000 anys de la Carta de Poblament presentem el que és la cervesa del mil·lenari, que també és una col·laboració que hem fet amb una proposta de la Fundació Casa del Mases, que serà avui el dissabte a les 7 de la tarda, que ho farem al centre cívic, i és una proposta de cervesa d'alta qualitat amb moltes activitats i que també es vincula amb activitats també, perdó, de la Cervera ecosostenible, que també doncs, podem veure, també volem explicar dins d'aquest marc del mil·lenari com una cervera pot ser també ecològica, pot ser es cuida pel medi ambient, a nivell també geogràfic en tot el que tenim els productes de proximitat, i també una mica basar aquesta cervera del futur que passi per aquesta ecosostenibilitat.
0: Doncs moltíssimes gràcies al paent cap de la paeria de Cervera, el Jan Pomés, per venir-nos a explicar més coses sobre la Fira del Pa i la Fira de Sant Isidre, i que en gaudiu moltíssim, Jan. Gràcies.
1: Doncs moltes gràcies i us esperem a tots i a totes aquest entre avui i demà.
2: Cap de setmana.
3: Raquel Camins.
2: COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
0: I vaig a exposar-vos o explicar-vos l'agenda per aquest cap de setmana de fires i festes a Catalunya, que per cert, si a la teva població hi ha alguna festa especial, interessant, m'ho pots explicar enviant un mail a camins.catalunya@cope.es o bé a través de l'Instagram raquel@camins. I aquest 8 i 9, o 9, 10, perdó, de maig, arriba carregat de propostes molt tentadores a tot Catalunya. Comencem amb avui dissabte, tenim a Cervera la Fira del Pa i el Cereal, una cita que posa en valor els productes de la terra i els oficis tradicionals vinculats al món agrícola. Una oportunitat perfecta per descobrir sabors autèntics i el procés artesanal de fer pa de tota la vida. També avui dissabte a Mollet del Vallès arriba el Mollet és Fira, un gran esdeveniment comercial i lúdic amb parades, activitats familiars i molt d'ambient al carrer, ideal per passejar, comprar i gaudir d'un dia ple de dinamisme i de vida local. Demà diumenge tenim Arenys de Mar, la Fira de Brocanters, un espai ple d'objectes antics, curiositats i peces amb història, perfecte per als amants de les antiguitats i per trobar petits tresors únics. Aquestes fires també m'agraden molt i m'agrada recomanar-les perquè ens transporten en el temps. Trobeu a vegades joguets o coses que han format part de la vostra infància i recordeu reviure, i llavors ens serveixen per reviure aquells moments tan especials o tan bonics que han format part de la nostra història. Anem cap a Canyelles, on arriba el Bar de Fires, també demà diumenge, una proposta variada amb artesania, gastronomia i activitats per tota la família. Una jornada festiva que combina o us convidarà sobretot a descobrir productes locals i gaudir de l'ambient del poble. I a Sant Llorenç Savall se celebra la Fira de Sant Ponç, dedicada a les herbes remeieres, la mel i els productes naturals. Una fira amb molta tradició, ideal per connectar amb la natura i els remeis de sempre. I atenció, perquè el proper cap de setmana, el 15 de maig, arriba la Fira de Sant Isidre a Sant Joan de les Abadeses, una cita imprescindible amb el món rural i les tradicions agrícoles. Així que ja ho sabeu, plans també per tots els gustos, per sortir, per descobrir, per viure el territori, i nosaltres ho tenim clar. Que visqui la festa!

0: Esteu escoltant Cap de Setmana
1: amb Raquel Camins.
0: COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
2: Energia per recórrer carreteres.
3: I acomiado el programa d'avui amb la cançó Energia de Doctor Prats, un tema festiu que parla de deixar-se portar pel bon rotllo i la vitalitat del moment, just fantàstic per al cap de setmana, ja que transmet optimisme i ganes de ballar sense preocupacions. Això és el que vull que tinguis al cap de setmana. Zero preocupacions, que gaudeixis molt i, escoltant-la, desitjo que acabis de passar un bon dissabte, un bon diumenge, però no t'oblidis que nosaltres el dissabte vinent hi tornem. Et deixo amb el butlletí informatiu de les 12 i el programa Converses amb tu, una amiga Raquel Camins. Un autèntic plaer, com sempre, sent tu. I com et deia, dissabte vinent hi tornem. T'hi espero.